0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ser una evironeta. Li tires hate, però l'enveges. Ella real, yeah, no fake, no.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit. Abans que jo li vagi...

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Davant d'aquesta menjada, les nenes, com si fos...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu.

etapes, però és difícil saber en quina nova sortirà. Em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció en ja quan.

lot of hair. Eat Zucchini. Eat Zucchini.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Music Calaix.

0: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Música, només música, a Music Calaix.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Música, només música, amb Music Kalash.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
3: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
4: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
5: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baritun o baritun de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroé és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroé per baix. I Azema és la filla de Semiràmide, paper menor, en aquest cas, per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió adulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe, donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroé ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina, o almenys això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroé trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Sí. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent

per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribar a Arsacei quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno. I encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiramide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiramide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiramide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós remugant venjança. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiramide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsace quin és el seu nom real. Arsace s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsace confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsace. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsace que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsace li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsace en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiramide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsace. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsace quan apareixi. Arsace és dins de la tomba de Nino i es pregunta: a qui haig de ferir? Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre els passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida "Ninias, ataca!" i el jove Arsace mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsace colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort en les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horne. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltes, moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura, perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fos i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades cerques.

La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mèrida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte.
0: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya. Que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, sí, mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por!

0: Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
1: I és cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa. Però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mamà Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
3: «Obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!»
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
0: «No, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.»
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
3: «Estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir la veu.»
4: «Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.»
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
5: «Obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.»
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
0: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.»
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
0: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.»
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
3: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.»
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
5: «Filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.»
0: «Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.»
2: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
5: «Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes.»
2: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu a salvar. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, Mama Cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
0: «Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat.»
2: Mama Cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra Mama Cabra! Però Mama Cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulo, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama Cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
1: Mira, Bulo, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
2: Quan Bulo va portar-li el ganivet, Mama Cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
1: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
2: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a Mama Cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan Mama Cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
3: Quina set que tinc!
2: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure. Però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
6: Tornem a les nostres paraules oblidades. I em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya. Deien, un senyor, una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això, aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, Això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
7: Ah, esclar.
6: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
7: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
6: sí,
7: això.
6: Tant, i tant.
7: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
6: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
7: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
6: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonja. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
1: I tant, amiga. És una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
1: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però tornarem la propera setmana, carregats de nous contes. I us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: Fins aviat!

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus i el Museu Abelló se suma un any més a la commemoració d'aquesta data. Així, aquest cap de setmana s'han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es fan acompanyats de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament.
1: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no? Llavors penseu que tenim tres la permanent, que sempre és molt interessant, la Casa Abelló, que també val molt la pena veure-la, però tenim la del Cesc Bas, que ja s'acaba, que és un personatge, un artista de la ciutat que jo crec que val molt la pena conèixer o reconèixer, i està molt bé. I després tenim les Galeries del Mal, que també és una exposició preciosa que val molt la pena perquè hi ha obra cedida de molts museus i, per tant, val molt i molt la pena de veure. Per tant, podran fer aquestes visites acompanyats de música, i després al vespre fan una activitat d'art TV.
0: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc Bas, o un concert a la terrassa del museu amb el Combo a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa. I recordar també que el període de preinscripció per les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027 ja està obert. De fet, s'allargarà fins al dia 22 de maig i el tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès, recordem, disposa de tres escoles bressol públiques, la Xarranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública, cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí, on el puc escoltar?
2: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Ja tenim a punt aquesta nova edició, en la que gaudirem de sardanes ben animoses i de diferents estils musicals. Entre d'elles, una més considerada de concert, una obligada que creiem que us semblarà magnífica, i una altra amb la que commemorarem una efemèride. Tindrem la secció d'agenda, podem sentir la veu d'algunes compositores i compositors, complirem amb dedicatòries i, com sempre, tindrem el toc sardanístic femení. Així que prepareu-vos per passar una hora ben profitosa.

0: Aquesta sardana amb la que començàvem l'edició d'aquesta setmana, el seu compositor la va fer per al seu propi casament. Es va estrenar a Palamós el 1909 i l'escoltàvem interpretada per la Cobla Montgrins, de la qual el seu autor va ser-ne director des del 1909 al 1927. Parlem del mestre Vicenç Bou i Geli i de la sardana Cants de Maig.
1: L'any 2000, l'enyorat mestre manresà, en Joan Lázaro i Costa, va estrenar una sardana amb un títol que fa referència a la colla sardanista de Torroella de Montgrí. La cobla badalonina marinada ens ofereix continuïtat del Montgrí.

0: continuïtat del Montgrí, sardant amb l'estil inconfusible d'en Joan Lázaro i Costa amb la Copla Marinada.
1: I seguim. Tots tenim imatges del passat, memòria de fets que hem viscut al llarg de la vida, bons i no tan bons. Doncs hem escollit, per ara, una sardana que porta un títol que resumiria el que volem dir. És Records passats. El seu autor va néixer a Figueres l'any 1875 i va morir a Saragossa el 1952. Va ser un compositor, director i músic que molts experts l'han situat a l'alçada del mestre Pep Ventura per l'extraordinària qualitat de la seva producció musical.
0: Va guanyar als 25 anys unes oposicions de músic major de l'exèrcit, cosa que va fer que estigués lluny de l'Empordà per la seva vida nòmada i que, a part de compondre per altres estils musicals, tingués la necessitat d'escriure especialment per a cobla, i dir que moltes de les seves obres van ser premiades. I de qui parlem? De l'Antoni Juncà i Soler. Gaudim amb la Cobla de Cambra de Catalunya de Records passats.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El sector hoteler de Mollet del Vallès i comarca viu aquest cap de setmana un dels més intensos de l'any. Concretament, fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, acull el nou Gran Premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha dit que els premis automobilístics que es fan al circuit representen un 20% de la incidència econòmica en el sector de la comarca.
1: Sé que al circuit estem al voltant d'un 17, 18, 20%, depèn de quin hotel. Anualment és la incidència doncs, que té el circuit cap a la producció del segment circuit cap als hotels. Al voltant d'això, fica-li un 20, hi ha alguns que és un 22%, depenent de la tipologia d'hotel i també de la proximitat en el circuit, i això és anual. Dins d'aquesta afectació, doncs, diguem que les motos i la Fórmula 1 doncs és molt important perquè és una setmana de bona facturació, de que tens molts de dies plens i, a més, amb unes tarifes més interessants.
0: Dic que Mollet del Vallès presenta així aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera. I dir també que des de l'Ajuntament de Mollet s'ha completat la plantació de prop de 500 arbres nous arreu del municipi en el marc de la campanya 2025-26. L'actuació ha servit tant per ocupar escusells que estaven buits com per substituir exemplars que no han sobreviscut als episodis de sequera i a les altes temperatures dels darrers anys. Aquesta renovació de l'arbrat respon a la necessitat d'adaptar els espais verds als efectes del canvi climàtic. Per això el consistori està introduint espècies més resistents a la calor i a la manca d'aigua sense renunciar als beneficis que aporten a l'entorn urbà, com ara generar ombra, reduir la temperatura, millorar la humitat ambiental, retenir l'aigua de pluja i contribuir a una millor qualitat de l'aire. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: I si acabàvem la primera part amb una petició, comencem la segona amb una altra. La sardana escollida pel nostre amic Esteve Sureda i Freixes, de Vilablareig. És del mestre de Perpinyà, en Max Avari Macú, estrenada l'any 1960. Porta per nom Plaça de la Cellera.

0: Esteve, tal com volies, plaça de la Cellera, del mestre Max Avari Macú. Salut i sardanes, ja ens retrobem.
1: Fem ara l'efemèride que us comentàvem. Un dels molts músics nascuts a Mollet del Vallès és qui va ser compositor, intèrpret de piano, organista de les esglésies de Mollet i Sant Fost de Campsentelles, director d'orquestra i corals, l'Ernest Berenguer i Pou. Va néixer l'any 1897 i aquest dilluns passat, 11 de maig, va fer anys que va morir, concretament l'any 1992. Escoltarem la seva sardana del 1983, Amorosa, que està inclosa en el CD Mollet, Ciutat Pubilla de la Sardana. Recordem que va ser-ho l'any 1992, que van registrar la Cobla Montgrins i que gaudirem a continuació.

0: Era amorosa del mestre molletà Ernest Berenguer i Pou amb la Cobla Montgrins.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 16 de maig. El 46è Aplec de Mollerussa, al Parc Municipal a les 10, amb la Bell Puigcoble i la Salvatana. Ballada a Barcelona a la plaça del Nen de la Rutlla, a les 12, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 20è Aplec de Primavera a Porqueres, als Jardins de l'Ajuntament, a les 5, amb la Principal de Porqueres. Doble ballada a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, a 6:15, amb les cobles Berga Jove i la Principal de la Bisbal. El 7è Aplec Conjunt de Cabrera i Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a 6:00, amb les cobles Blanes i la Principal del Llobregat. Ballada a la plaça Major de Vic a 6:00, amb la Cobla Montgrins. Ballada a Molins de Rei a la plaça de l'Església, a 6:45, amb la Cobla Genisenca. Ballada a Mataró a la plaça de Santa Anna, a 7:15, amb la Cobla Sabadell. Diumenge 17 de maig. Ballada a Palau Solità i Plegamans, a la plaça de Cal Estruc, a 11:00, amb la Nova Vallès. El 42è Aplec de Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, a 11:00 i 4:45, amb les cobles Maricel, Juvenívora de Sabadell i Marinada. Ballada a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 11:00 amb la Vila de la Jonquera. Ballada a Mataró al Parc de Cerdanyola, a 11:00 amb la Cobla Xaloc. Ballada a Cornellà de Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, a 12:45 amb la Vila d'Olesa. Ballada a Ripollet, a la Rambla de Sant Jordi, a 12:45 amb la Principal de Terrassa. Audició a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 12:45 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Sant Joan d'Espí a la plaça de l'Ermita, a 12:45 amb la Cobla Rambles. El 10è Aplec de Riudoms, a la plaça de l'Ermita de Sant Antoni, a 12:45 i a 5:00, amb les cobles Mediterrània i Reu Jove. El 56è Aplec de Primavera a Torelló, als Jardins de Can Parrella, a 4:00, amb les cobles Milenària, Bell Puigcoble i la Principal del Llobregat. Ballada a Badalona a la plaça de la Vila, a 6:45 amb la Lluïsos Cobla. Ballada a Sant Cugat del Vallès a la plaça d'Octavià, a 6:45 amb la Cobla Mediterrània.
0: Penúltima sardana del programa d'avui divendres 15 de maig de 2026. És obligada de Fiscorn i l'autor, el mestre Josep Cassú i Serra, li va dedicar al seu company i amic, en Josep Riumalló i Salagran, amb motiu de les seves 25 temporades a la Principal de la Bisbal. Cobla que escoltarem juntament amb en Riumalló com a fiscor solista, tocant la sardana de la que us parlem i que és de l'any 2000, l'Avi Pep.

0: Meravellosa sardana, la que ens acaba d'oferir la principal de la Bisbal amb en Josep Riumalló i Salagran, fiscor solista, i a qui l'autor, el mestre Josep Cassuí Serra, li va dedicar. El nom d'aquesta composició, l'avi Pep.
1: I posem punt i final a l'edició d'avui del vostre, el nostre espai sardana, amb una composició més actual de les que hem escoltat fins ara, però sobretot fent un desig. Ara us direm quin. Gaudirem d'una sardana del 2013, premiada pel Premi Ceret Banyoles, segon i popular. Del compositor i tenora de la cobla que ara escoltarem, la cobla mediterrània, en Lluís Alcalà i Baqués.
2: Hola, sóc Lluís Alcalà i us envio una forta abraçada als amics i amigues que esteu escoltant el programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una forta abraçada i visca la sardana!
1: I és que desitgem que tingueu una setmana plena de moments màgics, tal com es diu la sardana que ara escoltarem.

Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecres més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui serà una mica més llarg per causes de la setmana aquesta del Per Molts Anys. Avui ens acompanyen la Carme Canaletes.
1: Bon dia, Canaleta.
0: La Magda Parramon.
2: Bon dia.
0: La Dolors Andrés.
3: Bon dia.
0: La Vicenç Rodríguez.
4: Bon dia.
0: El Joan Albertí.
5: Bon dia.
0: I un servidor, en José del Pino. En el control tècnic, bon dia, preciós, eh? En el control tècnic, el Sergi Gualdeño. Molt bon dia, Sergi. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi i trucar en el telèfon 93 57 060 66, i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 93 570 68 66.

0: no era la cançó de paraules d'amor, era sí. Per molts anys de Gertrudis, l'altra vindrà més tard. És que som molts aquí avui i hi ha una mica de disbauxiu.
1: Les paraules que se'n van.
2: Arriba una nova edició per molts anys. De l'11 al 18 de maig es celebra una nova edició del Per molts anys. L'Ajuntament de Mollet, en col·laboració amb les entitats de gent gran de la ciutat, organitza durant 8 dies, entre d'altres, exposicions, espectacles de teatre i de playback, tallers oberts, música, cinema, ball o ràdio. En la realització de les activitats d'aquesta edició de Per molts anys participen directament més de 350 persones de més de 55 anys. Totes les activitats són gratuïtes i l'aforament dels espais tancats és limitat. Per molts anys, crec que va començar el 2018, un dilluns 14 de maig, a les 18 hores, al Centre Cultural de la Marineta, en la inauguració d'exposició en sintonia, la ràdio i la tele a la nostra vida, una mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lacions de teles realitzats per
3: alumnes. Perdona un segon, sí, ja sé que
2: vaig dir, sí, explicant.
3: Però quan vam començar, pensa que totes, em sembla que aquí en som unes quantes, no?, que vam començar. Tu no hi eres, Dolors?
2: Ella va començar de les primeres, ella va ser les primeres.
3: El 2018?
0: No, per molts anys, estan parlant de per molts anys.
3: Per molts anys.
4: Jo no me'n recordo exactament, però
3: d'haver sortit.
4: Fa anys.
3: Bueno, sortim i estem al YouTube. Tothom que vulgui ho pot veure. Només posant al YouTube per molts anys.
4: Sí, quan vaig començar jo...
3: A Mollet del Vallès, et surt.
4: Et surt. Quan vaig començar jo no havien tants adelantos.
3: Clar.
4: Jo havia fet playback i tot. Un any vaig fer playback i em va agradar. Però després em van dir, no t'apuntis cada any, busca una altra cosa. Sí, i vaig buscar una altra cosa.
1: Sí, millor perquè
4: tot,
1: si plou massa...
4: Però tot això d'ara...
3: Exacte.
4: Tot això d'ara...
3: Si ens veiem massa...
2: Però nens i nenes, va començar el 2018, veritat?
4: Sí, jo crec que va ser abans, eh?
2: No, és que ho he buscat i vist que no.
3: Jo vaig ser el primer any que em vaig apuntar.
2: Sí, el 2018, veritat?
3: Estic a YouTube...
4: A veure, però tot el que són els playbacks i el teatre i els balls, això ja, ja fa anys.
3: No, que s'ha anat fent,
0: però
3: no,
0: sí, no tant, la festa de per molts anys,
3: sí.
0: Suposo que hauria de ser aquesta data.
1: Sí. Saber...
0: Altres activitats, possiblement, però com a festa de per molts anys, jo crec que sí, no fa... Sí.
4: Bueno, això
0: jo
4: vaig això entrar ho sabria aquí... l'Anna Maria Díaz.
0: Bueno, si la Vicent ho ha buscat, sí. Deu ser
2: sí,
0: que sí.
2: Sí, l'he buscat, sí.
3: Et surt així, però al Google.
2: Sí, vale. En molts cops també s'equivoca.
3: El papa Google sempre té raó.
4: Sí. Sempre, sí.
3: Vale? Sempre té raó.
2: Jo l'he buscat.
3: Sí. S'equivoca, també s'equivoca.
2: S'equivoca.
1: Sí, però sí,
2: perquè tenia interès de saber quin any es va començar. Jo vaig començar, bueno, abans de la pandèmia, però
3: sí,
2: que volia saber.
3: A la pandèmia va ser el 2020. Per
2: sí, per
3: tant,
2: això. És que vaig començar
3: el 2018
2: també.
3: Estàvem
2: sí,
3: abans.
2: Sí. Però vaig començar a l'Ateneu Gran en el 2000... la pandèmia.
3: Sí,
2: el 20.
3: Clar,
4: però
3: el 20.
4: Els playbacks, ja et dic jo, que fa molts més anys
2: sí,
4: que estan fent-se.
2: Sí, sí.
4: I la festa final també es feia un berenar i es feia...
1: Està bé.
2: Sí,
1: bueno, moment
4: que ara jo no me'n recordo
3: però,
4: exactament,
3: és normal,
4: però que,
3: bé,
4: faci,
3: és normal.
4: Que fa 10 o 15 anys
0: Dolors,
4: o
0: però
4: més,
0: el muntatge sí. Que la bueno, fan les noies de per molts ja, anys,
3: la Dolors
0: tota l'equip
3: tothom, però
4: ja et dic sí. Jo, nosaltres no tenia, jo no tenia ni ordenador quan vaig a començar la ràdio
2: clar, bueno,
4: i ara tinc ordenador, tens copiadora, tens de tot,
2: tablet, tens de tot.
4: Nosaltres anàvem amb la gravadora a fer les entrevistes quan feien un playback ja. Per passar-ho la setmana següent.
2: Sí,
4: vull dir que
2: bueno.
4: Ja es feia, el que no es feia la tanta...
2: Bueno,
4: no es feia tanta propaganda.
2: Bueno,
1: tanta
2: propaganda.
1: Història, sí.
2: I potser no estaven tan ben preparats com ara, que, com es vesteixen
4: sí,
2: i tot.
4: Sí,
2: bueno,
4: sí,
2: també estaven sempre.
4: A mi em va fer d'assessor un noi que era perruquer aquí a Mollet, que és travestí, i...
2: També, sabia, o sigui, que sempre ha sigut així.
4: Sempre ha sigut així. Vosaltres no ho heu vist perquè no ho heu vist.
3: Clar,
4: però és que jo
3: ràdio la vaig començar el 2012. Vale? A continuació va entrar la Carme, que va entrar perquè jo li vaig dir, vale.
4: Però llavors
3: també... I el 2012 no hi havia el per molts anys.
4: No, no hi era.
3: No hi era. Es feien d'altres coses, sí, es feien coses, sí, però sí, no era...
0: És el
3: no
0: muntatge, el Dolors, és el muntatge, ja, bueno, d'aquest programa de per molts anys.
4: Però els playbacks i almenys jo hi anava.
3: Sí, però els playbacks són una cosa privada, sí, diferent, del per molts Dolors anys. No té res a veure el per molts anys... els playbacks.
4: Bueno,
3: són
4: és el coses... que omple, és el que
3: bueno,
4: omple.
3: Però són coses, sí, que es bueno fan dintre del permòs.
4: Bueno, seguirem.
1: Aquí al 18 i si sí, no hi ha...
2: La història darrere de la tradició catalana de per molts anys és, bueno, diu per molts anys en català, es diu perquè por muchos años en español es remonta a l'edat mitjana. Es creia que el dir algo de la vida, si ho deies per molts anys, s'anava els mals espíritus i es atreia les bendicions. A més, en aquella època significava el significat i simbolisme de per molts anys és l'expressió. És una tradició molt arraigada en la cultura catalana. S'utilitza per felicitar algú en el seu cumpleanys i desitjar-li una llarga vida plena de salut i felicitat. Aquesta expressió també té un simbolisme especial en diferents formes de celebrar per molts anys en Catalunya. És una tradició tradicional molt arraigada en Catalunya. Es realitza en ocasions especials com cumpleanys, casaments, aniversaris, entre uns altres. Bé, és que m'ha costat més perquè estava en castellà.
4: Ai, l'has hagut de traduir. No, no, ja m'estranyava a mi.
2: És que, sí,
1: no
2: he fet coses, sí, però no l'he traduït.
1: A vegades vale passen aquestes coses.
4: Bueno, sí, passen.
1: Aquest any, el programa per molts anys va del poder de les paraules. Paraules que fem servir per saludar-nos, per entendre'ns, per identificar-nos, per distingir les diferents plantes, animals o coses. Paraules escrites que ens serveixen de guia per estudiar, desplaçar-nos d'un lloc a l'altre. En fi, paraules que fem servir des de la ràdio també, perquè la ràdio també forma part de les nostres vides.
2: Importància de les paraules al llarg de la història. La gran frontera entre el que sabem i el que creiem dels nostres avantpassats són les paraules que van deixar a través de la seva escritura. Els nostres avantpassats van començar utilitzant signes que definien una paraula: casa, persona, animals, caça, casa, caçar, guerrer, i més tard l'escriptura jeroglífica com la d'algunes civilitzacions antigues, egipcis o maies, que ens expliquen tota mena de passatges de la seva història.
1: Sí, bueno, al llarg de la història sempre hem vist a l'edat de pedra les coves, que hi ha els dibuixos, tot
3: bueno,
1: això...
3: Bueno, picaven, no?
4: Picaven
3: una pedra, no? Sí. Feien un foradet i anaven picant la pedra.
1: O, sí, o pintaven, eh?
2: Pintaven en sang també. En sang i en fang.
5: Sí. Sí. Fang i argiles que,
4: sí,
5: que tenien.
4: Sí, que tenien, bueno, ells.
1: I altres civilitzacions, sí, molt antigues. Llavors, aquestes són les primeres paraules que...
0: Les diferents maneres d'expressar-se al
1: seu lloc, no?
3: Des de l'inici de la creació de la Terra... que suposo que es va posar la primera pedra quan va sortir, sí, el primer humà, no?
1: I
3: que va voler entendre's amb els del costat.
1: Clar.
3: Perquè és una manera de ser, sí, feliç o ser desgraciat, les dues.
5: Bueno, sí. Les primeres restes que hi han són les pintures, on, sí, els arqueòlegs pensen que és més una qüestió, diguem-ne, ritual. Vull dir, pintaven a l'animal que volien caçar, perquè es pensaven que això els hi facilitava que el poguessin caçar. Per això te'n vas a les coves...
3: Es ficaven dintre de l'animal i llavors...
5: Feien una mica l'animal.
4: Sí. Les coves d'Altamira.
3: El feien.
5: D'Altamira i d'altres anteriors hi passava, sí, això. Pintaven l'animal que volien caçar i després s'anaven a caçar-lo.
4: Clar, perquè...
5: Després va passar que pintaven... Més endavant pintaven quan ja havien tornat amb l'animal. L'he caçat, l'he caçat.
3: I llavors se'l cruspien, no?
5: Després no, no, no, el dissecaven i el deixaven allà, no se'l menjaven, no.
4: Sí, clar, no, ja em diràs.
3: Feien un arròs.
0: Però quan important és la paraula, no? Perquè sí, com ha anat evolucionant i cada vegada va evolucionant, perquè anem aprenent formes noves de l'època nostra, quan érem petits, a com ara es parla, doncs també les paraules, hi ha paraules noves que abans es desconeixien, també.
5: És més, l'altre dia vaig llegir un article on hi havia una universitat, ara no recordo quina és, que van fer un estudi i van agafar nanos de la generació que ara tenen 15, 16, 17 anys i posaven paraules de la generació, no sé, la Z o la que sigui, la que per nosaltres ja la meitat de lo que deien no els enteníem, vam tenir que aprendre-ho.
1: Paraules noves els, que
5: inventen. Els hi van posar, els hi van posar i la generació dels, adolescents d'ara tampoc els entenen.
4: Tampoc els entenien.
5: Ha anat evolucionant. No, no, hi ha paraules noves.
3: Hi ha paraules noves.
1: I tant. Però encara per entendre'ns, tenim també amb l'actualitat fem servir aquests signes que feien servir antigament els nostres abans passats. Per exemple, en les senyals del ferrocarril o del trànsit,
0: o l'estop,
1: que també...
3: Sí, perquè ara molts de tràfic, segur que jo, que fa temps que no agafo el cotxe, segur que si agafés el cotxe me'ls tindria que prendre tots de nou.
5: A veure, t'ho explico. Tu que passa un semàfor i es posa de color carbassa, vol dir acelera que passes,
3: No m'ho diguis, de veritat.
0: Sí, però vigila que foten multes.
5: Però tu passes, després et foten la multa i retiren 6 punts del carnet.
3: El carrego el que passi pel Passebre.
5: Sí, és obligatori.
4: Perquè els patinets i les bicis passen,
3: Sí, no?
4: Clar, sí, jo estava esperant i veig que ara es posarà amb bàmbar i esperaran que va...
1: Pues hem de vigilar que no ens atropelli,
4: perquè
1: a Espanya estem arribant als 50 milions de persones.
4: Sí, i són molts. Sí.
1: No, són molts, encara falten, Llavors tenim de tenir una mica de cura que no ens atropellin per veure si arribem.
3: Però tu creus que tenim que arribar als d'Estats Units, per exemple, que no sé quants milions són?
1: No, allà no.
5: No, amb que arribem a l'Índia n'hi ha prou.
3: Perquè si no, no arribem aquí, Vull dir...
5: Bueno, això de que no ens atropellin, a part del semàfor, cuidado al sortir de casa, perquè ara fa un mes obro la porta per sortir de casa meva, hi ha una cera de 80 centímetres. Va passar un patinet a tota hòstia.
4: Sí,
5: a més, anant en contra... carrers de direcció, i anava, com que anava en contradirecció, es va fotre per la cera. Però un pataret elèctric...
4: Sí. I et va dir, perdona.
5: No em va ni veure.
4: No em va ni veure,
5: va passar.
4: Ja va,
5: perquè obro la porta i anava a treure el peu i passa per davant.
4: Sí. O sigui, a mi em passa moltes vegades.
5: 5 segons més tard i se m'emporta.
4: Que no em tirin.
1: I ara, per entendre'ns, tenim l'abecedari i els números, que podem fer infinites combinacions per crear paraules, en definitiva, paraules per comunicar-se i entendre'ns. Posem una mica més de música.
0: Ara potser sí que serà paraules d'amor.
4: Sí,
3: ara ens donem de seguida.
1: Paraules d'amor, va.

0: Sense paraules escrites no hi hauria estats ni estructures socials complexes.
1: Sí, això també és molt important, perquè abans de que s'inventés això de l'escriptura, clar, si algú tenia algun coneixement, si moria...
2: Sí.
3: Es perdia, o es passava
2: malament també.
1: Amb paraules, sí,
2: que no havia sempre, dit o sempre...
4: El que passava normalment és que el que tenia coneixements tenia alumnes,
2: pupilos,
4: i els hi anava explicant, però és clar, no és el mateix el que una persona sap
1: que estigui escrit
4: que li explica en un alumne que té per anar-lo forant, però igual no li explica tot el que sap,
1: o entén una cosa diferent.
4: Aquesta és la següent part.
3: Bueno,
4: què entén a l'alumne del que li està explicant el mestre?
3: També. Imagineu-vos antigament, quan només sabien la paraula, els monjos, i no sortien de dintre de les esglésies.
0: La paraula o l'escriptura?
3: És igual, la paraula i l'escriptura, perquè sabien la paraula perquè la sabien escriure.
4: No, la gent parlava,
3: no sabia escriure, però parlava. Però no parlava correctament, i ells sí sabien com es parlava correctament.
1: Però ells eren els amos del coneixement.
0: No, claro. Els clèrics.
1: Sí. Perquè ho tenien escrit.
0: Se sap quan es va començar a escriure?
1: No he mirat això.
2: A veure, coses...
0: Escriure, el que és la basadà.
4: L'escriptura, així, en genèric, pensa que a l'Egipte faraònic ja escrivien, o sigui, estem parlant de 5.000 anys menys. 5.000 anys abans de la nostra època.
0: La basadari,
4: és que depèn.
0: A cada país. Perquè...
1: Suposo que vindrà dels grecs.
2: Sí, dels grecs, clar. Només, clar, jo crec que sí.
1: L'escriptura que, diguéssim, tenim ara, més o menys, vaja.
3: Bueno, penseu que només vivia...
4: Els números que estem fent servir són àrabs.
1: Sí, els números sí, però...
4: I les lletres em sembla que són llatines.
1: Les lletres...
4: Perquè els grecs tenien un abecedari diferent.
1: Sí.
4: Alfa, beta, gamma, delta...
1: Sí, sí. Van evolucionant.
4: No, però... els signes són totalment diferents.
3: Sí. Penseu que tot va començar una vegada i després va degenerant.
1: Clar.
3: Vale? La parla va anar degenerant a medida que la gent s'ubicava en diferents països i en diferents puestos.
4: Això diuen idiomes.
3: Exacte, d'això venen els idiomes.
4: Perquè la primera cultura es parlava llatí.
3: Exacte.
4: L'imperi romà va aglutinar, parlava en llatí, escrivien en llatí.
3: Després
4: la gent no sabia llegir i escriure, parlava. Exacte. I després, en funció de la zona, anaven havent-hi variacions. Però l'Església es va quedar amb el saber de paraula escrita, sabia en llatí, parlava en llatí.
0: Sí. El poder dels clèrics i del poder de...
4: El poder del coneixement, perquè es van fer amos del coneixement.
3: Sí.
4: Ells escrivien en llatí, allò quedava registrat, i tenien, diguem-ne, tota la ciència, tot el saber... Ells registrat,
2: es passaven
4: la, gent...
2: la vida escrivint
4: i fent còpies d'un llibre per tenir còpies per donar-li un altre.
3: Sí, però a més, la robaven aquest saber, perquè no l'explicaven al resto de la gent. Van passar molts anys fins que no es van obrir i van començar a explicar al resto de la gent tot el que sabien.
2: El poble era
3: el més tonto i inútil.
4: Amagatzemaven el coneixement.
1: Sí.
4: Bueno, tot el que se sabia ho escrivien, Joan, i no ho donaven a conèixer.
0: Joan, no fa tants anys. Els nostres avis... avis o besavis, a veure, abans de les guerres, molta gent no sabia ni escriure, parlant aquí en aquest país.
4: Hi ha molta gent de la generació dels nostres pares van aprendre a llegir i escriure d'aquí.

0: també van canviant d'una mica de significat.
1: Sí.
0: Com, per exemple, tenim aquí la paraula herència, que ve del llatí hereditas. A l'edat mitjana definia la transmissió de terres i títols, que era la base del feudalisme. El seu significat ha canviat el capitalisme i avui es debat amb impostos directes o indirectes per a totes les persones. Una sola paraula tanca segles d'economia, lleis i conflictes socials.
2: Que les paraules evolucionen, sí. Està clar. Mira, precisament, aquest dilluns estava parlant amb una professora que està donant classe als nens de 14-15 anys i em va dir, escolta, mira, l'altre dia vaig donar una explicació i em ve i diu, Trini, m'has tocat la patata. Esclar, per ella, que és de la nostra generació, que li haguessin tocat la patata era una cosa diferent.
1: Diferent, sí.
2: Aquell moment que li havia tocat el cor.
1: Va quedar.
2: I em vaig quedar que no sabia que hasta que un altre alumne assenyalava el cor.
0: Sí, perquè...
3: Bueno, però això ja són països, no? Cada país té aquí...
2: No, estem parlant aquí a Barcelona, eh?
3: No, però em refereixo...
0: Estem aquí al costat.
3: Els països que parlen castellà d'Amèrica Latina...
1: D'Amèrica tenen algunes paraules.
3: Les expressions molt diferents.
2: Perquè els idiomes evolucionen, és un ent viu. Sí. L'idioma, el parlar, és una entitat viva que evoluciona. I depèn de la zona on t'evolucionis, tens més unes influències d'un costat a l'altre, i fa que l'idioma vagi canviant, s'incorporin paraules noves, algunes paraules canvien de significat. És el que hi ha. Evoluciona o desapareix.
4: De tota manera, per molt que canviï, canvien els idiomes, sempre dintre dels mateixos idiomes hi han moltes paraules que s'assemblen moltíssim i tenen el mateix significat amb la llengua pròpia. Vull dir que és una manera de canviar les paraules, però al mateix temps hi ha moltes coses que es queden i entens perfectament el que t'estan dient, encara que sigui un idioma diferent.
1: Clar, perquè fan mímica, la gent...
4: Bueno, no, sense mímica.
1: També ho entens, sí.
4: Clar, hi ha paraules en concret,
3: en anglès,
4: que
3: acaben al final de la paraula potser és ing, però entens el significat.
4: Hi ha d'altres que no, en anglès és molt complicat, hi ha moltes paraules, entendre-les et costa molt, però n'hi ha que sí, que les entens perfectament.
1: Les paraules no només descriuen la realitat, la creen. Conceptes com llibertat, pàtria o drets humans no existeixen físicament en la natura. Són paraules que hem acordat que signifiquen quelcom i per elles la gent ha construït països o ha iniciat revolucions. Consignes com llibertat, igualtat, fraternitat ens van portar a la Revolució Francesa. O proletaris del món, uniu-vos, manifest i comunista, que van mobilitzar grans masses i van redefinir realitats socials i polítiques.
0: Bé, hem arribat al final i ara...
1: Hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 2:15 d'una fins a 1:00 en directe i els dissabtes a les 11:00 en redifusió o per internet a www.radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimecres.
3: Salut i per molts anys.
4: Adéu.
3: Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
3: Bona setmana. Adéu.

Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus i el Museu Abelló se suma un any més a la commemoració d'aquesta data. Així, aquest cap de setmana s'han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites.

0: visites guiades, les quals es fan acompanyats de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament.
1: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no? Llavors penseu que tenim tres... La permanent, que sempre és molt interessant, la Casa Balló, que també val molt la pena veure-la, però tenim la del Cesc Basch, que ja s'acaba, que és un personatge, un artista de la ciutat que jo crec que val molt la pena conèixer o reconèixer, i està molt bé. I després tenim les Galeries del Mal, que també és una exposició preciosa que val molt la pena perquè hi ha obra cedida de molts museus i, per tant, val molt i molt la pena de veure. Per tant, podran fer aquestes visites acompanyats de música, i després al vespre fan una activitat d'art TV.
0: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc Basch, o un concert a la terrassa del museu amb el Combo a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa. I recordar també que el període de preinscripció per les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027 ja està obert. De fet, s'allargarà fins al dia 22 de maig i el tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès, recordem, disposa de tres escoles bressol públiques, la Xerranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública, cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aproparan propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Sant Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En aquest capítol parlarem d'un artista que amb només 16 anys ja havia captat l'atenció del món amb la seva veu diferent i inconfusible, amb una mirada crítica i una sensibilitat poc habitual dins del món més pop. Cantant, compositora i narradora d'emocions complexes, Lord s'ha consolidat com una de les figures més singulars de la seva generació. Amb el seu àlbum titulat Melodrama i publicat l'any 2017, la nostra artista ens obre les portes a un univers intens i emocional que gira al voltant d'una sola nit, però també de tot el que a parella representa: l'amor, la ruptura, la festa, la solitud i la reconstrucció personal. És un disc que combina una producció electrònica sofisticada en moments més íntims i despullats, creant així un contrast constant entre eufòria i vulnerabilitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a Melodrama i explorarem com aquest àlbum es converteix en un viatge emocional profund, consolidant Lord no només com una veu única dins del pop contemporani, sinó com una autora capaç de transformar experiències personals en relats que arriben mundialment.

Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem primer un petit repàs a l'artista que ens acompanyarà durant aquesta estona. La Lord, que és el nom artístic de la Yelik O'Connor, és una cantant i compositora neozelandesa nascuda a la ciutat d'Auckland. Ja des de molt jove va destacar per tenir una sensibilitat artística poc comuna i també una manera molt particular d'observar el món que l'envoltava. El 2013, i amb només 16 anys, publica el seu primer àlbum debut titulat Pure Heroine, un debut que trenca amb els estàndards del pop comercial que la gent estava acostumada a escoltar en aquell moment gràcies a un so minimalista i unes lletres que retrataven l'adolescència amb una lucidesa sorprenent. El gran èxit, però, arriba amb Royals, un tema que es converteix en un fenomen global i que la va portar a guanyar diversos premis internacionals, situant-la de cop com una de les veus més interessants del panorama musical. Però lluny de quedar-se en aquesta fórmula, la nostra cantant va decidir desaparèixer temporalment de l'escena pública per treballar amb calma en el seu següent projecte. Durant aquests anys, treballant de forma amagada, l'artista viu canvis personals importants a la seva vida, especialment la seva primera gran ruptura sentimental i que va ser una experiència que va marcar profundament el procés creatiu del seu segon disc. D'aquesta manera, neix Melodrama, el 2017, un treball conceptual que gira al voltant d'una festa com a metàfora emocional i on la Lord ens porta a explorar en profunditat sentiments com l'amor, la pèrdua, la solitud i la necessitat de reconstruir-se. Aquest segon treball suposa un pas endavant clar en la seva trajectòria, un treball més arriscat, més detallista i amb una producció molt més rica que combina moments d'eufòria pop amb instants de gran fragilitat. Lord es consolida en aquest segon disc com una autora amb veu pròpia capaç de transformar qualsevol experiència íntima en un himne generacional. I ara sí, arriba el moment de començar a escoltar com sona aquest univers emocional tan intens que ens proposa Lord. El disc se'ns obre amb Green Light, una cançó que funciona com una autèntica declaració d'intencions amb una mena d'energia i desig de passar pàgina i és el primer pas cap a tot el que està per venir. I do my makeup in somebody else's car.

Acabem d'escoltar Green Light, l'inici d'aquest melodrama i tota una declaració d'intencions. Una cançó que combina molt bé aquesta necessitat de passar pàgina amb una energia gairebé desbordada on hi trobem el piano accelerat, la producció creixent i un estribillo que sona a alliberament, però també a certa ràbia continguda. Perquè en el fons, Lord no ens parla d'un tancament fàcil. Hi trobem molta contradicció i molta ironia. De fet, el disc neix en gran part de la seva separació amb la seva exparella, en James Lowe, un fotògraf bastant reconegut, amb qui va mantenir una relació ben llarga fins al 2015. I ara canviem d'atmosfera per entrar en un terreny més fosc i nocturn. Continuem amb el tema Sober. Night, night,

Acabem d'escoltar Sober i, com comentàvem abans, aquí notem que el disc fa un gir clar cap a una atmosfera més fosca i nocturna. Si Greenlight, el primer tema que hem sentit, era l'impuls de fugir endavant, Sober ens situa de ple dins la festa, però vista des de dins amb una certa incomoditat. La producció també és clau, per exemple, amb aquests beats més passats, els sons metàl·lics que hi sentim i aquesta manera de cantar més continguda que sembla crear una tensió constant. Lord es pregunta què passa quan s'acaba la festa, quan baixa l'eufòria i torna el sentiment d'enfrontar-se a la realitat. És una cançó que parla del límit entre deixar-se portar i perdre el control. I amb aquesta tensió encara a l'ambient, continuem avançant dins d'aquesta nit intensa que planteja el disc i ara ho fem amb Homemade Dynamite.

Això que sentíem era Homemade Dynamite i ens quedem amb aquest punt molt característic de Lord en aquest treball, el d'una energia que sembla festiva a primera vista, però que en realitat té una tensió emocional constant. És una cançó que encaixa perfectament dins el relat de melodrama, la nit, la ciutat, les relacions que es cremen ràpid i la confusió entre eufòria i buit. I amb aquesta energia que encara vibra en l'aire, canviem de registre i entrem en el que em sembla un dels moments més cinematogràfics del disc. Ara sona The Lure.

El tema es titula així perquè juga justament amb aquesta idea, la d'una relació, una atracció que es percep com una obra d'art, gairebé com si fos digna d'estar exposada en un museu com el de París. I com a detall de safareig, o almenys anècdota curiosa, Lord ha explicat en entrevistes que en aquesta etapa de melodrama estava molt obsessionada amb convertir situacions molt personals en escenes gairebé de pel·lícula. No li interessava explicar el que li passava de manera literal, sinó transformar-ho en imatges exagerades. D'aquí venen moltes de les referències culturals i visuals del disc, com aquesta idea del museu, les sales o l'amor com a peça d'exposició. Si fins ara hem estat en l'eufòria, la fascinació i el desig, el següent tema ens porta a un lloc molt més íntim i despullat. És una cançó que parla d'estar sol fins i tot quan estàs envoltat de gent, de no acabar d'encaixar en cap lloc i d'aquesta vulnerabilitat que apareix quan baixa tota la intensitat. Ara sí, entrem a la liability.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El sector hoteler de Mollet del Vallès i comarca viu aquest cap de setmana un dels més intensos de l'any. Concretament, fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, acull el nou Gran Premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha dit que els premis automobilístics que es fan al circuit representen un 20% de la incidència econòmica en el sector de la comarca.
1: Sé que al circuit estem al voltant d'un 17, 18, 20%, depèn de quin hotel. Anualment és la incidència doncs, que té el circuit cap a la producció del segment circuit cap als hotels. Al voltant d'això, fica-li un 20, hi ha alguns que és un 22%, depenent de la tipologia d'hotel i també de la proximitat.

0: en el circuit, i això és anual. Dins d'aquesta afectació, doncs, diguem que les motos i la Fórmula 1, doncs, és molt important perquè és una setmana de bona facturació, de que tens molts de dies plens i, a més, amb unes tarifes més interessants.
1: Dic que Mollet del Vallès presenta així aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera. I dir també que des de l'Ajuntament de Mollet s'ha completat la plantació de prop de 500 arbres nous arreu del municipi en el marc de la campanya 2025-26. L'actuació ha servit tant per ocupar escusells que estaven buits com per substituir exemplars que no han sobreviscut als episodis de sequera i a les altes temperatures dels darrers anys. Aquesta renovació de l'arbrat respon a la necessitat d'adaptar els espais verds als efectes del canvi climàtic. Per això el consistori està introduint espècies més resistents a la calor i a la manca d'aigua sense renunciar als beneficis que porten a l'entorn urbà, com ara generar ombra, reduir la temperatura, millorar la humitat ambiental, retenir l'aigua de pluja i contribuir a una millor qualitat de l'aire. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem a Melodrama, el segon àlbum d'estudi de Lord. Publicat l'any 2017, aquest disc és una crònica emocional d'una ruptura, una exploració intensa de la joventut, la solitud i les nits llargues que semblen no acabar mai. Per situar-nos, Lord, nascuda a Nova Zelanda, va rompre l'escena internacional amb el seu primer disc, Pure Heroine, però és amb Melodrama que consolida una veu artística única dins del pop contemporani. Aquí s'allunya de la minimalista fredor del debut per abraçar una producció més expansiva, rica i dramàtica de la mà del productor Jack Antonoff. El resultat és un univers sonor que oscil·la entre l'eufòria i la introspecció, entre la pista de ball i l'habitació buida després de la festa. El disc està concebut gairebé com una sola nit, una festa que serveix de metàfora per parlar del desamor i del procés de reconstrucció personal. Cada cançó és una escena, un estat emocional, una peça més d'aquest trencaclosques íntim i on trobem que la Lord no només canta, sinó que ens narra. Ara, però, arribem a un dels moments més crus i complexos que hi trobem al disc. És el torn de Hard Feeling / Loveless. Aquest tema, dividit en dues parts, captura dues cares d'una mateixa ruptura. D'una banda, el dolor real, profund i gairebé físic de deixar enrere una relació, i de l'altra, una mirada més freda i irònica sobre les dinàmiques modernes de l'amor. La primera part, Hard Feelings, és intensa i emotiva, amb una producció que acompanya aquesta sensació de pèrdua i desorientació. En canvi, Loveless trenca amb aquest to i introdueix un gir més sarcàstic, com si fos un mecanisme de defensa davant del dolor. Go back and tell it. Please, could you be

Després d'escoltar Hard Feelings / Loveless, queda clar fins a quin punt melodrama juga amb els contrastos emocionals. Lord ens porta del dolor més cru a una mena de distància irònica en qüestió de segons, com si volgués demostrar que, després d'una ruptura, els sentiments no són mai lineals. I és precisament aquesta capacitat de transformar el dolor en alguna cosa gairebé ballable el que fa que Melodrama sigui tan especial. Però si hi ha una cançó que captura aquesta idea de deixar-se portar, d'abandonar-se completament al moment, tant si és per escapar com per sobreviure emocionalment, és la següent. Ara arriba Sober 2, un tema que funciona com una mena de ressac emocional on tot el que semblava brillant comença a mostrar les seves esquerdes.

Després d'escoltar Sober 2, o la segona part, entenem encara millor el paper que juga dins del relat del disc. Lord reprèn l'atmosfera de la cançó Sober, que hem escoltat al principi, però ho fa des d'un lloc completament diferent. Sober ens mostrava la tensió entre deixar-se portar i mantenir el control, mentre que Sober 2, o sigui Sober 2, porta aquesta idea a l'extrem, convertint-la en una mena de desenllaç dramàtic amb aquest punt més experimental. Ara, però, és moment de donar pas a Writer in the Dark, una balada poderosa i despullada.

Amb aquest Writer in the Dark, Lord es reivindica com a narradora de la seva pròpia història, però també deixa entreveure el cost d'aquest procés. Convertir el dolor en art implica reviure'l, exposar-lo i fer-lo permanent. És una cançó que parla de poder, però no d'un poder triomfant, sinó d'un poder que neix de la ferida.

Acabem de sentir Supercat, un dels moments més lluminosos i alhora enganyosos de melodrama. Lord ens parla aquí de la tendència a idealitzar el passat, a quedar-nos només amb els millors acords d'una relació com si fossin un muntatge perfecte dins del nostre cap. I ara sí, arribem al final del nostre recorregut per aquest viatge emocional que és melodrama. Tanquem el programa Fem Play ara a Perfect Places, una cançó que funciona com una mena de conclusió oberta a tot el que hem anat vivint al llarg del disc. Aquí, la nostra cantant de Nova Zelanda es pregunta i ens pregunta també nosaltres on busquem la felicitat, què vol dir realment sentir-nos plens i si aquests llocs perfectes existeixen o són només una invenció. Nosaltres ens hi tornem a retrobar ben aviat amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de decidir un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Us donem la benvinguda a una nova edició radiofònica del Picalletres. Si teniu ganes de passar una bona estona jugant amb el català, no us mogueu gaire perquè en breu coneixerem els protagonistes que ens acompanyaran avui i que segur que venen amb tota l'energia per fer un bon paper i intentar classificar-se en el nostre picarrànquing. Vinga, els coneixem ara mateix. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen, com sabeu, en representació dels seus respectius centres i que són de Torrefarrera i de Canet de Mar.
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Contactem amb l'Anna Gasol, que ens parla des d'Emun FM a Torrefarrera. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola, Tina. Doncs des d'aquí de Torrefarrera, en representació de l'Institut Joan Solà, tenim un equipàs format per la Norma, la Ona i l'Agustí.
4: Hola, em dic Norma Tarsa i m'agrada molt veure pel·lícules.
5: Hola, bon dia, sóc l'Ona Sarró i m'agrada molt jugar a futbol.
6: Hola, bon dia, em dic Agustí Mangues i m'agrada molt jugar a bàsquet.
2: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Canet. Com va l'Uplà? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen.
7: Hola, Tina. Doncs il·lusionades les noies que tenim als estudis de Ràdio Canet. Elles són l'Irina, l'Abril i la Berta de l'Institut Lluís Domènech i Montaner i es presenten elles mateixes.
8: Hola, em dic Irina i m'agrada molt l'esport.
9: Hola, em dic Abril i m'agrada molt el patinatge.
10: Hola, em dic Berta i m'agrada molt el vòlei.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de donar el tret de sortida, saludem la nostra jurat de capçalera, que segur que està ben preparada amb tots els diccionaris ben a la vora. Hola, jurat.
11: Hola, Tina. Hola a tothom. Efectivament, estic envoltada de lletres, capbussada en lletres, vaja. Concursants, us desitjo una bona dosi de concentració i també calma a l'hora de respondre. Molta sort.
2: Estic segura que els concursants demostraran tota la bona feina que han fet prèviament per venir-hi a concursar. I abans de començar amb les proves, però recordem el picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El picarrànquing.
11: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon sac de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
1: A lletrejar.
2: Ens endinsem en el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Norma, preparada?
12: Sí.
2: Temps. Retrat.
12: R-E-T-R-A-T.
2: Negatiu.
12: N-E-G-A-T-I-U.
2: Ràfia.
12: R-A, maxinada obert, F-I-A.
2: Recloure.
12: R-E-C-L-O-U-R-E.
2: Plomall.
12: P-L-O-M-A-L-L.
2: Permís.
12: P-E-R-M-I-S.
11: L'hi porta accent.
2: Ona. Berruga.
12: B-alta, E-R-R-U-G-A.
11: Has dit R-R-R.
2: Agustí. Privat.
6: P-R-I-V-A-T.
2: Sordesa.
6: S-O-R-D-E-S-A.
2: Encert.
6: E-N-C-R-T.
11: Ha faltat l'última E.
2: Doncs heu començat amb un total de 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Irina?
8: Sí.
2: Temps. Badall.
8: B baixa A, B A.
11: B alta.
2: Abril. Bufó.
13: B, U, F, O, accent tancat.
2: Candent.
13: C, A, N, D, E, L, L.
11: Acaba amb N, T.
2: Berta. Dotzena.
14: D, O, T, Z, E, N, A.
2: Vorejar.
14: B, O.
11: B baixa.
2: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
1: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Joan Solà. Les vostres paraules són les següents. Cascada, xivata, entrega.
8: Cascada.
11: Incorrecte, rebot.
2: Institut Lluís Domènech i Muntaner. Quina d'aquestes dues paraules que queden seria l'intrusa? Xivata o entrega?
8: Xivata.
11: Correcte. En català, si volem expressar que una persona diu fàcilment allò que caldria callar, és a dir, que ho xerra tot, hauríem de fer servir termes com bocamoll, bocamolla, xerraire, bocafluix, bocafluixa, moll, molla de boca, delator, delatora, però no pas xivata o xivato.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per vosaltres, també, Institut Lluís Domènech i Muntaner. Les vostres paraules són substantius i són les següents. Xurrada, mirada, postura.
13: Xurrada.
11: Correcte. En català, per fer al·lusió a una acció de poc seny, que és una naciesa, podem utilitzar mots com ximpleria, bajanada, poca soltada, beneiteria, però no xurrada.
2: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: A la segona ronda trobem paraules molt més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Ona, preparada?
5: Sí.
2: Temps. Vertical.
5: B baixa E R T I C A L.
2: Educació.
5: E D U C A C I O amb accent tancat.
2: Sostinguda.
5: S U S T.
11: És una O.
2: Agustí. Dromedari.
6: D R U.
11: És una O.
2: Norma. Carpetada.
12: C A R P E T A D A.
2: Intuïtiva.
12: I N T U I T I B baix.
11: La segona I porta dièresi.
2: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Abril?
13: Sí.
2: Temps. Acollidor.
13: A C U D.
11: És una O.
2: Berta. Excavació.
14: E X A.
11: T'has deixat la C.
2: Irina. Impecable.
8: I M P A C A.
11: És una E, no una A.
2: Doncs en aquest cas, malauradament no heu fet cap encert, però no patiu perquè queden altres proves amb les quals podeu sumar més punts. És el moment ara de fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
11: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 1.300 punts i l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 600.
2: Doncs l'Institut Joan Solà, que de moment es posa per davant i el Picalletres no s'atura. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al pop íntim i emocional de Bru, el nom sota el qual hi ha la cantant Berta Saura, nascuda de l'escena emergent de la ciutat de Lleida. Al setembre de 2024 va presentar el seu primer EP, Enmig de mi, i durant el 2025 Bru va recórrer els principals escenaris del país, mostrant un estil intimista que interpel·la les inquietuds i anhels de tota una generació. Li desitgem una llarguíssima trajectòria a Bru. Avui escoltarem la cançó Aquí. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Bru i el seu Aquí.

0: Com ens embolcalla la veu de la Berta Saura, molt bonic. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Solà, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
2: S'encongeixen.
3: No aneu malament del tot, robot.
4: Incorrecte.
0: Institut Lluís Domènec i Montaner, la mateixa pregunta. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
5: S'arruguen.
3: Això sí, escoltem-ho.
6: I ara que les mans ens arruguen...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara també per a vosaltres, Institut Lluís Domènec i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com és el dibuix que es crea?
2: Trencat.
3: Molt bé, escoltem-ho.
6: Creant un dibuix trencat.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova més característica del picalletres.
1: A lletrejar.
0: El tercer nivell conté paraules més complexes i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Agustí, estàs preparat?
7: Sí, sí.
0: Temps. Accelerador.
7: E-X-C-E...
3: Comença per A.
0: Norma. Consolessin.
8: C-O-N-S-O-L-E-S-S-I-N.
0: Geogràfiques.
8: G-E-O-G-R-A-O-R-F-I-Q-U-E-S.
0: Fotosensible.
8: F-O-T-O-S-E-N-S-I-B-A-L-E.
0: Efectivament.
8: E-F-E-C-T-I-B-A-M-E-N-T.
0: Hipermercat.
8: H-I-P-E-R-M-E-R-C-A-T.
0: Intoxicació.
8: I-N-T-O-C-C.
3: És una X.
0: Ona. Sanguinolent.
8: S-E-N.
3: És una A.
0: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènec i Montaner. Preparada, Berta?
2: Sí.
0: Temps. Convencional.
2: C-O-N-V-E-N-C-I-O-N-A-L.
0: Transformaria.
2: T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-R. I-A.
0: Caçatalents.
2: C-A-C-T-A-L-E-N-T-S.
0: Consagració.
2: C-O-N-S-E.
3: És una A.
0: Irina. Prestatgeria.
2: P-R-A-S.
3: És una E.
0: Abril. Habilitades.
2: H-A-B-I-L-I-T-A-D-E-S.
0: Discernible.
2: D-I...
0: Doncs heu fet un total de 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 2.800 punts i l'Institut Lluís Domènec i Montaner de Canet de Mar n'ha acumulat 2.200.
0: Doncs amb aquests marcadors ajustadets arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser aconseguir la victòria del programa d'avui.
4: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Anna Gasol, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Aquí la concursant serà la Norma.
0: Doncs la Norma, que lletrejarà la mega paraula. I ara heu de pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Lupla, quina concursant lletrejarà la mega paraula?
9: Doncs serà la Berta.
0: Doncs la Berta, que també lletrejarà aquesta mega paraula, el mateix. Penseu una aposta i custodieu-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Canet. Lupla, fins ara.
9: Fins ara, gràcies.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Solà. Estàs preparada, Norma?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem d'un adjectiu que té a veure amb el fet que alguna cosa o alguna persona, com ara una cançó, un esport, un escriptor, es doni a conèixer massivament entre la població, és a dir, es faci popular. Aquesta característica de ser potencialment popular és la nostra mega paraula d'avui. La mega paraula d'avui és l'adjectiu popularitzable.
8: Popularitzable.
3: Endavant.
8: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Correctíssim, acabes de lletrejar bé la mega paraula. Faltarà veure com ho fa l'equip contrincant. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner, per tant, desconnectem d'Emun FM. Fins després, Anna Gasol.
7: Fins ara.
0: Institut Lluís Domènech i Muntaner, esteu a punt? Estàs preparada, Berta?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan una escriptora o un escriptor es fa popular entre la població, vol dir que esdevé conegut per al poble i segurament això implicarà que les seves obres són molt llegides. El mateix pot passar, per exemple, amb una cançó. La mega paraula d'avui té a veure amb aquest tret de ser algú o alguna cosa potencialment popular. La mega paraula d'avui és l'adjectiu popularitzable.
2: Popularitzable.
3: Endavant.
2: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Doncs molt bé, acabes de lletrejar correctament aquesta mega paraula. Ara descobriràs també, o descobrireu tot l'equip, com ho ha fet l'equip contrari. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Anna Gasol, quants punts ha apostat el teu equip?
7: El nostre equip ha apostat 2.800 punts, és a dir, tots.
0: Tots, clar que sí. Lupla, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs també tots, 2.200.
0: Molt bé, equips valents, així m'agrada. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Solà ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Doncs només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Joan Solà de Torreferrera ha aconseguit sumar finalment 5.600 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha aconseguit 4.400.
0: Doncs l'Institut Joan Solà, que ha guanyat el programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Anna Gasol, què tal, com esteu per aquí?
7: Doncs tu pots imaginar, Tina, contents i emocionats, i a més els estàvem felicitant, de la calma que han mantingut.

0: d'avui.
1: El Picarrànquing.
2: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició tenim entre l'Institut Joan Solà de Torreferrera el nostre Picarrànquing amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que entra en aquest Ficar Ranking. Nois, com esteu? Contents, no? Imagino.
1: Sí.
2: Sí.
0: Us molt imaginàveu
2: bé.
0: O no?
3: Sí, sí.
0: Molt bé, clar, així
4: aquesta decisió,
0: Doncs moltes felicitats, nois, a veure si us aconseguiu mantenir. Per part meva, només em queda acomiadar-me de l'Anna Gasol, la Lupla i els concursants que heu participat en el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra feinada.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, amb un FM i Ràdio Canet per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus i el Museu Abelló se suma un any més a la commemoració d'aquesta data. Així, aquest cap de setmana s'han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es fan acompanyats de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament.
1: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no? Llavors penseu que tenim tres... La permanent, que sempre és molt interessant, la Casa Abelló, que també val molt la pena veure-la, però tenim la del Cesc Bas, que ja s'acaba, que és un personatge, un artista de la ciutat que jo crec que val molt la pena conèixer o reconèixer, i està molt bé. I després tenim les Galeries del Mal, que també és una exposició preciosa que val molt la pena perquè hi ha obra cedida de molts museus i, per tant, val molt i molt la pena de veure. Per tant, podran fer aquestes visites acompanyats de música, i després al vespre fan una activitat d'art TV.
0: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc Bas, o un concert a la terrassa del museu amb el Combo a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa. I recordar també que el període de preinscripció per les escoles

bressol municipals de cara al curs 2026-2027 ja està obert. De fet, s'allargarà fins al dia 22 de maig i el tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès, recordem, disposa de 3 escoles bressol públiques, la Xerranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública, cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a Frederic Soler, que es feia conèixer com a Serafí Pitarra. Va néixer l'any 1839 i va morir l'any 1895. Avui serà un programa divertit perquè aquest senyor escrivia... Tenim un llibre d'ell d'obres de teatre i són obres de teatre còmiques, o sigui, se'n burla de coses i tal. La que vull llegir avui és el Castell dels Tres Dracs. El senyor aquest, quan escrivia el seu català original, a part que és molt antic, també és d'una època anterior a la Reforma i a Pompeu Fabra, i està ple de castellanismes i construccions que avui dia no s'usen, i l'edició que jo tinc ja està una mica, ja està compensat. Si de cas, ja mirarem d'evitar les coses que siguin molt flagrants, que per exemple deien busteros en lloc de dir mentiders i coses així, escrivia, però això avui dia ja no toca dir-ho. I aquest Castell dels Tres Dracs és una història d'aquelles, els llibres de cavalleria antics, tipus Don Quixot. Una senyora, em sembla que es diu Flora, si no recordo malament, sí, Flora, representa que la rapten els moros i la volen anar a salvar, i al final de la història resulta que els que l'han raptat no eren els moros. Com que és una obra de teatre en vers, però clar, les parts de diàleg més curt, no, d'això us aniré llegint els fragments que són més llargs i que formen un poema en si mateix. Aquí parla Manfred. No em creia jo que els guerrers fossin una gent així. Romàntics sempre en ses coses. Creia, exceptuant molt pocs casos, que perllà en els matalassos tenien fulles de roses. Que si menja un menestral, un barber, diguem, o un sastre, una polla o bé un pollastre, ells menjaven pau reial. Per aquest estil, sols pensant, creia sempre mentiders els que em deien que els guerrers no ho feien tot digne i gran.

Com veieu, el poema té un to així molt divertit. Ara parla un personatge que es diu Ganyota, que menciona, segons ell, un tal Mambrú, que si molts recordareu que hi havia una cançó que parlava en castellà que deia Mambrú se fue a la guerra. Doncs jo crec que deu ser el mateix personatge. A mi em va dir un tal Mambrú que tenien 30 potes, es refereix als dragons, als dracs. No sabent ja el rei que fer, és perdut, va dir en el poble. Quan tot plegat surt un noble i els hi diu, jo el mataré. I després, un personatge que es diu Ganyota intervé i diu això. M'acaso en ronda, vull dir rabarabasavi. Com que el valor no hi valia, tothom deia, què farà? Fins que l'últim va arribar de matar-los el gran dia. Avisa tots els poblets, fa encendre aquí prop fogasses i es presenta a les bestiasses tot vestit de mirallets. Però varen ser els treballs quan a dintre dels miralls hi van mirar els tres dracs, tots atordits com anyells, que eren al veure-ho, pensaven, molts altres dragons que anaven allí dintre contra d'ells. S'acobardeixen d'això, reculen, el noble avança i me'ls enfila amb la llança com per fer l'ast d'un capó.

Ara ja hem vist més o menys de què va els personatges i entrem directament a quan expliquen el personatge Manfred explica quan han segrestat Doña Flora. Els moros corrents fugien portant Doña Flora al braç. Quan al pati amb els guerrers ens trobem de l'embossat. S'ha trebat una batalla. Els moros per fi han triomfat. I en el moment que fugien amb Doña Flora a cavall, ha caigut el llamp al pati que, com sabeu, ha incendiat les màrfegues dels guerrers, el paller i uns pots i bancs. I llavors, de seguida, baixa d'aquí l'embossat, amb el pendó i aquells nobles que duien estrenyacaps. I posant-se l'armadura i muntant tots a cavalls, darrere d'aquells vils àrabs han corregut com un llamp.

Aquí torna a parlar Manfred. Explica quan perseguien els moros. Tot ahir i tot avui fora han estat corrent pel camp i han tornat mullats com peixos, farà cosa de mig quart, portant fang fins a la gola, dos presoners ben lligats i un gran cistell de cargols que hauran collit al tornar. I ara el Manfred continua amb les seves explicacions sobre el segrest. Mi senyor, li han preguntat per com eren els moros i si eren molt terribles. Mi senyor, de tot hi ha. L'un, sí, és un moro terrible, alt i gros com un gegant. L'altre, no. És un pavana que crec que el van agafar ahir a la nit quan sortien perquè portava amagats dos llençols i una olla vella, que es creu d'aquí que aquí ha robat. I...

I ara continuem amb el Parlament del Baró, que diu així. Continuem, nobles barons. Com ja sabeu, Doña Flora no s'ha pogut trobar enlloc, presonera d'algun moro de parquets en contorns. Si és per malícia, en pa i aigua la tindran un quarto fosc, clavant-li allí, com ells solen, quan volen dar un càstig fort, canyetes dintre les ungles, que és un turment horrorós. Que jo sàpiga això de les canyetes a les ungles, perquè Europa no es portava en aquella època, però bueno. I continua dient sobre la senyora Flora, que estan parlant d'anar a salvar-la, i un diu que si no la salva un altre, que la salvarà ell. I el baró diu, és formosa, per si es troba i no la coneixeu tots, és formosa, lleial als guerrers, com un àngel bufador. Els seus cabells són tan rossos com és l'aigua amb xarop. Els seus ulls oberts li brillen com els d'un gat quan és fosc. Si així és hermosa de fora, més hermons a dins té el cor. Si sigués fruita, seria el barcoc de pinyol dolç. No ha de salvar-se, guerrers, dama de tal belles dots? I llavors els pregunta si volen salvar-se i tots diuen sí.

Ara sentirem una cançó típica valenciana que porta per títol El tio Pep se'n va mudo. I la sentirem per Paco Muñoz, que és un cantant que va estar durant molts anys renovant i fent i tornant a posar en l'escena totes aquestes cançons que s'haurien perdut sense ell. Aquesta cançó explica una història divertida d'aquest tio Pep i la sentirem sencera.

Bé, doncs, continuem amb l'obra de teatre El castell dels tres dracs, de Serafí Pitarra. Ara que se disposen a sortir a salvar a Doña Flora, resulta que fora que senten una olor d'això, que si senten que hi ha no sé què, el cas és que els cavallers agafen por i no s'atreveixen a sortir. I llavors, un tal Godofred diu que, a veure, que això no pot ser, que han de sortir i els hi proposa que el d'ells que salvi la noia s'hi casarà. La noia ja tenia promès, però bueno. Godofred, pot influir en tants braus guerrers sols al sentir-se una olor? A les armes, via fora, el pendó dels tres dacs, els alaps fugir no poden, perquè per tot estan tancats. I és llei de cavalleria de la dama el vencedor. Qui és que sols per ser l'espòs d'ella no es llança al camp com un lleó? Via fora, qui la porti és d'ella espòs. I això els engresca i se'n van a salvar-la.

I ara ve quan Frederic, que és el promès de la Flora, s'assabenta de que els altres han anat a salvar-la i que qui la salvi es casa amb ella. El baró diu: corrent, doncs, ja que us altera, sabreu que ara tots els nobles són a recórrer aquests pobles per salvar la presonera. I que ja que vos no ho feu, tenim l'ordre ja donada que el que la porti salvada serà avui el marit seu. I el Frederic està fora de si, diu que no pot ser, que no pot ser, que no s'ho pot creure, i diu: com un llamp no enfonsa el món, doncs jo me n'hi vaig. Jo salvaré la promesa, o bé moriré en l'empresa derramant la sang a raig. Noble, buscaré la dama. Nubi, buscaré l'esposa. Amant, buscaré l'hermosa, que en mi encés d'amor la flama. Podeu dir que ni el món és si ara no la porto amb mi.

I en això que arriba una carta de Doña Flora i Frederic la llegeix en veu alta. Amat Frederic, no puc dir-te a on estic presonera. Si bé t'adorada, espera que això ho descobreixis tu. Però salva'm de seguida, perquè si a les 6 no em salves, ja pots dir que sóc a fer malves. El rei moro se m'endú. Aquí estic molt ben cuidada, cor que vols, cor que desitges. M'avorreixo, he fet 2 mitges des de que m'han tancat. Però si em trobes, tu paciències, perquè saps que el dolç m'agrada. A les 6, morta o salvada, no ho oblidis. S'ha acabat, diu. I aquesta és la carta.

I després que han salvat la dama, cosa que el salvament ara l'explicaran, Doña Flora explica com ha anat la cosa. Com que no és molt apartada amb habitació, per decoro, no duia patge ni criada. Quan aquí a la raconada veig una ombra i era un moro. Lluitar sola no podia i no va passar, potser, el temps d'onava Maria que el moràs, ai, ja corria portant-me a mi Colliver. No sé el temps que vaig passar desmaiant-me a cada pas. Només sé que en tornar amb mi dintre un quarto em vaig trobar trista, sola i sense ossec. Sola, presa per gent tosca, mon patí ha passat la ratlla. Dintre d'aquella estança fosca he sofert més que una mosca quan l'agafa la canalla. Però al fi es gira la clau, obren la porta amb catxassa i veig entrar amb pas suau un moro com un Sant Pau amb una llarga barbassa. Tot arrossegant l'espasa se m'acosta. Jo, esclar, tremolo. I ell, el tenassa, va començar a tocar l'asa.

Doncs ara Doña Flora, com que no li han entès molt bé què volia dir de tocar l'asa, explica que el rei li havia dit que tornaria a les 6 i que havia de tenir el pagament d'ella. I Doña Flora continua explicant. Pensar com vos escriuria, em trec del monyo una agulla i punxant-me amb sang escric el paper al meu plomulla. Plego el plec sense fer butlla i poso el sobre a Fadrick. Ningú per dur-la tenia, més guaito jo per la torre, veig un borni que venia. La tiro i gràcies, Maria, que per dir a dur-vos-lo ja corre. Però al fi, a cop d'esperar, i no venia ningú, jo allí, cop d'aguantar, passaven bous i bestiar, i cap d'aquells eres tu. I llavors, ma trista sort se m'ha presentat terrible, i enmig de lloc tan fort em ve una idea, la mort i el suïcidi. I ara Doña Flora explica com ha intentat suïcidar-se. Perquè primer s'havia apuntat amb el boix de la cotilla. L'hora no m'era arribada. Se li trenca el punxó. I diu, veig el balcó, el cel imploro, m'hi tiro i sort desgraciada, que m'he quedat enganxada amb el clau de penjar el lloro. M'he desmaiat, no sé el fi del demés, no en tinc memòria, fins ara que em trobo aquí. I un altre personatge que es diu Waltero acaba la història. Jo acabaré la història. Quan fa poc d'aquí hem sortit per una senda extraviada, molts passos he dirigit i la senda m'ha conduït fins a una torre arruïnada. Pensant si allà dins guardada podia estar encara a terra, i fixo jo la mirada i la veig d'un clau penjada sense tocar cel ni terra. Corro, els segons m'eren hores. Semblava penjada així, fora del barcó aleshores, que allí venguessin senyores i ella demostra servís. Truco a la porta. Re, el tonto. L'esbotzo d'una patada. Surten moros, els atonto, i en menys temps del que ho conto, queda la dama salvada.

Bé, doncs, ara ve quan han trobat els pretesos moros que havien segrestat la noia, i resulta que el moro ho explica qui és així. Entre tot el poderós bajà Sidi Metalí demana-la un picotí de benediccions per vos, i que els àngels, cels volàtils, vos ho cobreixin amb saleta. I venia d'ambaixador i ells no tenen res amb nosaltres. Llavors, parlant, es descobreix que no són moros de debò, que són gent que fa teatre i feien una farsa, com diu, fan la farsa titulada La fada enfarbalanada i El fantàstic fesoler. Hi hauran festes tan cabals, cucanyes, i hasta se sap que es llevarà més d'un cap tocant gusles i atabals. A tot això, el Fadrik, que és el promès de la noia, està tot atabalat perquè al final qui l'ha salvada no és ell i ell s'hi vol casar. I seguint amb tot això, el Godofred, que és el tutor de la noia, descobreix que ha estat ell qui l'ha raptada per salvar-la de que la volien, no la volien deixar casar amb el Fadrik, o li volien fer alguna cosa a la noia perquè era l'hereva de molts diners. I llavors ell fa veure que la segresta el moro perquè així deia que diu que la salva de tot l'altre. I quan estan parlant d'això, en el moro alguns el volen matar, els altres no, un s'exclama de que un cristià vulgui salvar un moro, i llavors ve quan es destapa i es veu que és mentida i que és un cristià que portava barba postissa i tota la pesca. I el moro diu: era farsa, sí senyor, els moros, la presonera, el senyor, que és Don Gualtero, el director era, més per Déu, deu-me el perdó. I la Flora està tota contenta i s'abraça en el Fadrik. I el Fadrik s'embraça amb ella i li diu: vida meva. I d'aquesta manera, doncs, tot el Gualtero, que era qui l'havia segrestada, li volia fer mal, i no la volia ser, perdó, no l'havia segrestada, li volia fer mal i prendre-li els diners, doncs es queda horroritzat perquè s'ha descobert tot, i el baró l'exilia i l'ordena que se'n vagi a Palestina, que en aquella època estava en guerra igual que ara, bueno, igual que ara no, eren les croades, i ara és una massacre directa, però estava malament. L'envia cap allà, i la senyora Flora es casa amb Fadrik. Bé, doncs, fins aquí l'obra aquesta bufa, que el mateix autor l'anomena Gatada, que vol dir poca soltada, una broma, de Frederic Soler, àries Serafí Pitarra. Que passeu molt bona setmana.

0: Coordina el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Poesia i cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda. A Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, amb Billy García.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat pel curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així d'aquesta manera fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després, els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i poden veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
1: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
4: Avui al Som Terra parlem dels Premis PITA, Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, i de fet posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut, què tal? Com esteu?
5: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu, doncs, per una notícia així que per nosaltres és molt important, que és haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
4: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant, aquí heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
5: Sí, sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel a Cooperativa Arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extensa mundialment, però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també és dona de cereals aquí a Arbeca.
4: Per tant, ara sou, doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
5: Ah, correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos? Una altra? Ja anem una miqueta tard. I mira, doncs, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors,
4: sí, sí.
5: Licors artesanals, també.
4: Els coneixem molt bé. Pues,
5: Els coneixeu? Pues vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singular, que la Generalitat, doncs, et donava diners, et presentaves per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci. I dintre d'aquest estudi, pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar, pues, per fer un estudi de dir, pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí, pues, es va fer un estudi amb una assessoria, i sobre el paper, pues, es va veure que era un projecte interessant en aquest sentit. I llavors vam ficar les eines necessàries, pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys... I al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
4: Quins tipus de malta feu i fareu indústria cervesera o indústria o artesania de cervesa? O estic pensant altres coses, perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
5: Precisament això, ara acabem de parlar també amb el Tres Cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky, i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
4: Ah, que bo!
5: Estem ficats amb un projecte per fer whisky. Però fer whisky, també t'he de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a 2 fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs, vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
4: Déu-n'hi-do. Sí.
5: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més al sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després, pues, nacional i internacional.
4: Clar.
5: I
4: sí, digues. No, digues, Sergi, que t'he tallat, perdona.
5: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
4: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol o és que no es pot fer a Arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
5: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula perquè crec que és un cultiu bastant especial i sí? Que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Bueno, com suposo que s'ha pogut a Prades, sí que sí que n'hi ha una producció de lúpol per una cervesera més gran.
4: Sí.
5: I després amb algun altre producte petit pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve internacionalment.
4: Sí, sí.
5: De moment nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero, que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem o el que ens va sortir en aquest estudi és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgica, Alemanya, a l'exterior. Pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
4: I és difícil fer malta de qualitat Arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no tinc ni idea, explica'm-ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
5: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, hi ha com a 5 o 6 varietats, i llavors als socis tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors, doncs, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta, doncs donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
4: D'acord.
5: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues ja els hi fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
4: I algú està fent ordi ecològic o no?
5: Sí, poquet. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però, desgraciadament, el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I, bueno, pues, és un dels projectes que tenim de cultivar ordi ecològic per fer cervesa ecològica. Però la demanda també és menor que la malta tradicional, perquè ens entenguem.
4: I la malteria l'heu col·locat al mateix lloc de la cooperativa? Heu fet algun annex? Com heu fet això?
5: Bé, nosaltres la part de producció, de fa uns 10 anys hem intentat, estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar pues, molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i ja estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles, que teníem la part de les ametlles també al poble.
4: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
5: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Omellons, també tenim socis dels Omellons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí, Arbeca, com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
4: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
5: 2.000? Sobre uns 2.300, diria. 2.300. Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc, que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és.
4: Tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no?, oli de les Garrigues, segur. És així, no?
5: Sí, sí, correcte, sí. És així. Tenim de parlar de Opelas Garrigues.
4: I ara amb la Malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la Malta?
5: Bé, la Malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria. I dintre de la malteria, la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tots nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
4: Ah.
5: És a dir, quan
4: explica.
5: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, pues, nosaltres fem la formulació i, ajudats de la intel·ligència artificial, intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors, pues, la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant doncs, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
4: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ.
5: No? Sí, això
4: ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
5: Això sí, també és històric. Els vilars i les oliveres són històriques d'aquest poble.
4: I ara també per la malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
5: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros diria que és el blat, però s'ha de veure amb... quan el tens al davant o el pots tocar amb les mans.
4: Sí.
5: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va secant. Així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
4: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
5: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades perquè no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, pues, costa una miqueta.
4: Val.
5: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot...
4: similar.
5: Sí.
4: D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin camp d'ordi si és més verd que el del cantó. Possiblement sí, l'encertéssim.
5: L'ordi va abans.
4: L'ordi
5: es cosecha pues, un mes abans, mes i mig, depèn de la zona i el que s'ha regat, i després ve el blat.
4: Sergi Millán, gràcies. Enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
5: Molt bé, molt bé. Ens vam reunir a la llotja dilluns, i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, doncs ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa pues, ha apostat per intentar fer aquestes innovacions perquè al final també acabi repercutint al pagès, però bueno, ens sentim molt orgullosos i crec que ser de cooperativa encara és un plus més perquè crec que, malgrat tot, no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, doncs, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
4: Doncs, Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
5: Adéu, bon dia.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
4: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
6: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a Mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
4: Aquí sempre anem
6: a mínims.
4: Sempre
6: sí.
4: A mínim, i això al final és el més difícil.
6: Sí, sí, sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
4: Oi, vinga,
6: sí,
4: va,
6: sí.
4: Compliquem-ho.
6: O sigui, clar, no, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, han de tenir... No se complementen.
4: No se complementen?
6: No, han de tenir sentit per separat.
4: I distint, o sigui, i un sentit diferent?
6: Podria ser també.
4: Pot ser.
6: Podria ser també. Perquè en principi... A veure... Si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè
4: claro,
6: s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquests tres versos per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
4: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
6: Ara, clar, però clar, lo del haiga representa que també era un treball, per dir-ho, en equip complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
4: D'acord.
6: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
4: I el que sí que ha de ser és, doncs, això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare... amb el mínim de traços possibles.
6: Sí, i el mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
4: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
6: no, sí, quan menys traços, millor.
4: I amb tinta? No té per què.
6: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa... Pues clar, que... Esto, clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps.
4: No.
6: Pues bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
4: No,
6: sí,
4: millor, perquè ens deixes sí, així sí, amb el hype, que es diu ara,
6: sí,
4: no? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana
6: vinent. De la setmana vinent.
4: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku
6: per llegir-nos. Bueno, ni tinc tres.
4: Vinga, com vulguis.
6: Vale. Avui volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerer floreix, nosaltres ho mirem

0: produccions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
1: Mar verd, sí. Ai, sí, sí, sí, no, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho dirà l'altre programa, però que si mireu, que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu Haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges, ja veureu lo que volem explicar amb el, amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
0: I ens queda una IQ.
1: Una IQ de Isabel Oliva, que diu el següent: salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lleres.
0: Doncs, amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
1: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
2: Som Terra, amb Pili García.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada d'escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Patrocina el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Suportem més fàcilment la mala consciència que la mala reputació. Friedrich Nietzsche.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu, presentador i presentadora?
1: Doncs aquí, no, un dia més.
2: Hola.
0: Bé,
2: hola.
0: Com us ha anat la setmana?
1: La veritat és que molt bé, he fet una cosa...
0: molt bé, Lucía, però jo avui vinc a criticar, que estic decebuda, paraules majors.
2: A veure, què significa per tu estar decebuda?
0: Així era, això m'ha passat, això que m'ha passat és molt sospitós. Així que vull ambient, eh? Música de suspens, sisplau. Ahir al matí va sortir la llista de punts de batxillerat. Els meus companys i jo estàvem nerviosos, aterrats pel que podia passar. Qui ho sabia? Potser, si no entrava, hauria d'haver acabat fent un cicle de fabricació d'oli.
2: Com pot ser tan exagerada?
3: Ai, calla, Sir, que està molt interessant.
0: Vale, doncs vaig estar tot el dia tremolant. Aquells números, els meus i els altres, eren la meva vida sencera.
2: M'aburro.
0: I quan per fi puc mirar-ho, només veig la meva puntuació. Seran aixafar guitarres, és que me'ls carrego.
3: A veure, segur que hi ha un punt positiu en tot això, oi?
0: Doncs no, la cosa ha anat a pitjor. Per sort, jo tinc els meus contactes i he pogut aconseguir una foto borrosa de la llista provisional. En el moment que l'he mirat, els ulls m'han començat a sangrar. Les notes estan més inflades que el preu de la benzina. I ara, pregunta important. Vosaltres què creieu? Els centres educatius inflen les notes dels seus alumnes o és tot mèrit?
1: Sí, sí, ho crec. O sigui, quina ràbia? Perquè tinc un 8,5 que em va quedar con sangre, sudor i làgrimes. Que jo crec que he sigut la persona que més ha estudiat de tota la meva classe a la vida. I després una persona del meu institut actual té... un 9,5 i no sap ni què és la Segona Guerra Mundial. Por favor.
0: Ja, mira, jo tinc un 8,7 de mitja, vale? Però, no, però el que passa és que jo dic, vale, jo potser amb això entro. El que passa és que en un tros de llista de 93 persones, que no he vist tota la llista sencera, vale? O sigui, només he vist un trosset. D'aquest trosset, 13 persones amb més d'un 9.
1: Que sí, que m'ho crec.
0: I persona amb un 9,9, 9,24. Jo, això m'ho de creure? Això m'ho de... No, jo això no m'ho crec.
2: Jo tinc un 10, però tu creus?
0: Clar, però perquè...
1: Així és, el teu és especial, fill.
2: Bueno, a veure, jo vaig anar a les proves d'accés que tothom havia tenit més d'un 8 i vaig veure gent que no sabia fer el teorema de Pitàgores. Perfecte. Això sí que és fort.
0: Hòstia. Ahir vaig mirar la llista i hi havia un que es deia El Momo, que tenia un 9,9.
3: Oh, El Momo.
0: El Momo, eso sí que da miedo. El Momo.
2: Home, Momo és un llibre de Michael Ende, que és increïble.
0: Sí, també un muñeco así con una sonrisa un poco rara. Bueno, el que jo sé és que no em podran fer fora. Si ho intenten, se l'han de veure amb mi cara a cara. Quins covards.
3: Doncs bé, Joana, crec que tampoc cal posar-se així...
2: Bueno, sí, és que jo ja m'estava avorrint. I crec que tampoc cal allargar-nos més, així que és millor que passem a les seccions. Va sortir

0: benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de què ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré del Carlos. Per qui no sàpiga qui és el Carlos, és el professor que substitueix el Toni a Audiovisuals. Dit això, comencem. Ens situem en un divendres normal i corrent, tot i que aquell dia no aniria a fer classes. Per què? Doncs perquè el Carlos, a part de ser profe, és guionista i realitzador de cinema.
1: Uau!
0: Aquell dia tenia un rodatge per a una pel·lícula molt important, però tenia un problema. Havia de trobar algú que el substituís a les seves classes de l'institut. Què fas? Ah, li demanes el favor a la Pietat, bé, li demanes el favor a l'Lídia.
2: Ostres, no sé.
1: Pieti.
0: Finalment el Carlos li demana a la Pietat si el pot substituir i ella, lògicament, accepta. Però llavors li pregunta, quina feina es posem? El Carlos no en té ni idea i li diu, mira, poses una pel·li que s'entretenguin.
3: És audiovisuals, per alguna raó.
1: Doncs sí, doncs.
0: Un cop el Carlos ja té el problema de la substitució resolt, agafa el cotxe i se'n va cap a l'estudi de Barcelona a gravar. Però de camí, pum, se li punxa una roda. Ha d'estar a Barcelona en 35 minuts i encara li queden 20 minuts de trajecte sense comptar la punxada. El temps corre. Què fas? Truques a la grua i demanes que et portin directament a l'estudi? Bé, deixes el cotxe abandonat a la cuneta i li demanes un taxi.
1: Uf, no sé, perquè la grua depèn de quan triga bastant.
4: Triga, sí.
1: Va, deixes el cotxe abandonat allà i...
4: Eso.
1: I taxi.
4: Que li donin al cotxe.
0: Directe i sense mirar enrere. El Carlos deixa el cotxe allà mateix i demana un taxi per arribar com sigui. Un cop arriba el taxi, el drama continua. Ha de ser a Barcelona en 15 minuts i el GPS diu que en falten 20 i per si no hi hagués prou, es troba a trànsit. Desesperat, el Carlos li ofereix un suborn de 100 euros al taxista perquè comenci a avançar per on pugui. El taxista accepta, es posa en moda Fast and Furious, però tot i això, arriba en 5 minuts tard a l'estudi. Quan entra, el director el mira amb cara de pocs amics i li pregunta que per què arribes tard. Què fas? Li dius la veritat, que se t'ha punxat una roda, o li fiques una bola i li dius que havies anat a comprar material d'última hora pel rodatge?
1: No sé.
4: Que se t'ha punxat una roda, no?
1: Sí.
4: És una cosa...
1: Jo què li diria la veritat, sincerament? Si fos jo li diria la veritat.
0: Li expliques la veritat, però el director t'engega. Diu que això no és una excusa per a una producció d'aquest nivell. Està tan empenyat que et degrada. Passa de ser subdirector a ser ajudant d'aguantar els focus.
1: Ai, molt
3: foquista.
1: Guai.
3: Foquista.
1: A què te dediques? No, aguanto focus.
3: Sí, bueno, pues guanyaran diners, eh?
4: Això
3: sí.
4: Anava a dir, segur que guanyen un munt de diners.
0: Què us ha semblat aquesta història? Us la jugaríeu així per Carlos?
3: Et vols dir la Pietat si se la jugaria? Se la jugaria?
0: No, el conductor.
3: Ah.
1: Home, si em donen més de 100 euros, potser sí, eh?
0: Sí.
1: No sé, depèn.
3: Jo posaria com a Fast and Furious, però nai, no Five. Queda com curt.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retorna la setmana que ve. Adéu.

0: Bueno. Hola a tots i a totes, nosaltres som el Germán Bum Bum i estem aquí en una nova entrega de Recordem Història.
1: Avui parlarem del nou virus que està fent que tothom es mulli els pantalons a les xarxes socials. Segur que ja n'heu sentit parlar.
2: Sí. Avui tenim els germans mig boom, no? O sigui, no és boom.
1: Boom, el germà boom. El germà boom.
3: Germà boom. Bo.
2: Ah, també està bé.
0: Germà bof.
2: Bueno, bof.
1: Boom i bof.
4: Pues sí, jo sí que he escoltat parlar d'aquest i ja m'estic cagant.
2: Va.
0: Bueno, és l'antivirus. I a veure, el que se diu nou... No és pas. Es va descobrir el 1978. El que passa és que ara s'ha convidat amb uns quants factors ambientals i aquí tenim el show muntat.
1: Per si algun cara no ha sortit de la cova, l'antivirus es transmet per l'aire infectat. Per atenció, els excrements de pipí de les rates. Sí, nois, un drama molt glamurós. Té una incubació que pot durar d'una a quatre setmanes.
0: Compte, que aquí el Covid era un fast food. En tres dies ja tenien gest. Com que per l'antivirus encara no hi ha vacuna. La mortalitat és del 40%, o sigui que no fa broma. La sort que el contagi és del menys 2%. Mentre que amb el coronavirus era un festó... Mentre que amb el coronavirus era un festival i marxaves a casa amb 10 contagiats de regal.
1: Això vol dir que de mitjana, si estàs infectat, només n'hi passes el marró a una altra persona. Sí, els símptomes, com una grip, però en versió heavy metal. Si no es tracta, et toca els pulmons i el cor. Complit en tota regla.
0: Bueno, ara us farem el cronograma del que ha passat aquestes últimes setmanes perquè no us perdeu cap detall del culebro. L'1 d'abril, el creuer salpa d'Ushuaia, a l'Argentina. Ho he dit bé.
5: Per què dir-ho?
0: Ho he dit bé ara.
6: Claro, però sí.
4: Vinga, va, segueix.
0: Tothom feliç, bufet lliure, fotos pel postureig... Ningú s'esperava el que venia.
4: Suerte que soy pobre, así lo...
1: 6 d'abril, primer passatger amb símptomes. El pacient zero. Comença a trobar-se fatal mentre els altres encara ballen la Macarena.
0: Del 24 al 28 d'abril, comencen a caure com mosques. Pum, pum, pum.
4: En la boca de matamosques.
0: La gent ja s'estava preocupant, i amb raó.
1: 2 de maig, alerta oficial de l'OMS.
2: L'OMS.
0: L'OMS.
4: OMS.
5: Organització Mundial de la Salut.
1: De l'OMS. Protocol sanitari internacional activat i evacuació immediata a Tenerife. Imagina't arribar a les Canàries i que t'esperin amb un vestit d'astronauta.
4: I per què els acullen? O sigui, aquesta és la meva pregunta, saps?
0: No, perquè el president ha dit que tenien a Madrid tenien medicaments suficients i no sé què, que es podia fer, vamos.
1: Venga, sí, van venir aquí, no?
0: No, ja estan a Madrid, eh?
4: Els obro la porta de casa meva.
0: Tenim 4 persones ja en l'Hospital de Madrid.
6: Tenim la tècnica per superar això.
1: Les obro la porta i que m'entressen a la cara, no?
5: Això pels metges no té cap...
6: És una broma, això.
0: Ja...
4: Va.
5: S'està fent un gran massa.
6: Sí, bueno, últimament.
0: Perquè us feu els metges a casa. La fase inicial són 5 dies de febre alta, dolors musculars i problemes de panxa. Ui, el Pablo. Avui el Pablo tenia problemes de panxa, el Pablo.
5: Una pregunta, el Pablo ha anat a Madrid?
4: El Pablo ha anat al creuer.
0: Ha anat al creuer.
5: Argentina.
0: Sí.
2: El Julius este, Ushuaia.
5: Ushuaia, no?
0: Ushuaia.
5: Ushuaia.
4: Ushuaia.
0: Típic que diu, va, és un refredat.
1: Però compte, després ve la fase cardiopulmonar. En 24 hores se't fiquen els pulmons plens de líquid i entres en xoc. Això ja no és una grip, això és un problema seriós.
4: Doctor GPT.
0: Demà veurem si el Pablo té més problemes o no.
5: Però si són 5 dies.
2: Ja.
0: Bueno, el Pablo ha estat tota la setmana amb símptomes.
1: El Pablo ja té problemes cardiopulmonars.
0: No.
5: A veure.
0: La letalitat és alta. Sí, però de moment a nivell global la cosa està controlada.
1: Actualment hi ha 11 infectats i joder.
6: Aquesta secció no s'ha de llegir.
5: És que dona igual que es pot.
0: És veritat, és...
6: Embruixada la
0: boca. És una maldició.
1: Actualment hi ha 11 infectats i 8 casos detectats. Però a TikTok ja corre que...
0: Et
1: moriran tots ja i demà passat i
4: la fuente más viable.
1: Ja sabeu com va això de les xurrades virals. Vosaltres què en penseu? Som a l'apocalipsi o la gent té massa temps lliure?
4: No, sí, temps lliure. Perquè a mi no em paren de sortir vídeos de vigila, el antivirus ja està aquí.
1: Me seria un tio que
4: ara, tira. Ara només la gent es tornarà boja i començarà a comprar paper de vàter.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja, i surt gent que diu... Vigila, si te duelen los músculos y tienes dolor pulmonar, eso es que tienes el antivirus.
0: Es que el Pablo...
5: ¿Qué es dolor pulmonar?
0: ¡Oh, no, al riñón! ¡Al riñón! ¿Con quién animal picaba la tripa así, en plan, vomitaba la tripa?
5: La vaca es menja cuatro vegades el que... Es decir, fa, ¡aum! Y vomita, ¡aum! Y vomita.
0: Sigue, sigue. Bum, bum.
1: Ah, perdó. Ah, i que no se m'oblidi, el més important, el Barça s'ha coronat campió de la Lliga. Amb Rashford, amb l'antivirus. No.
5: En veritat que ningú va dir res durant el partit de l'antivirus? Perquè la gent estava ocupada.
1: 2-0 contra el Madrid amb un Marcus Rashford que semblava que tingués propulsors als peus. Impressionant.
4: Potser tenia el antivirus.
1: Sí. I estava fent mal.
0: I l'Espanyol, que per fi guanya el seu primer partit de l'any. 2-0 contra l'Atlètic i surten del
1: que
0: Pou.
1: Celebro.
0: Avui hi ha festa grossa.
4: Nois, us enrotlleu, no us enrotlleu més, que ens mengem el temps. Vinga, va, que hem de fer altres seccions.
0: L'antivirus, tio. Bueno, nosaltres som el Racó Curiós i tornem la setmana vinent amb més, però no millor, perquè és impossible.
1: Ah.
0: Adeu.

0: Bona tarda a tothom.
1: Ja som aquí una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Aquesta setmana us portem un debat que jo sempre tinc amb tothom.
0: Bueno, potser jo no tant, però igualment, què és millor, llegir en físic?
1: O en digital.
0: Comencem. A veure, començarem pel més evident, les distraccions. Mary, si estàs amb el llibre digital, et pots distreure molt més que amb un paper. Notificacions, missatges... Amb un llibre clàssic, això no passa. Només sou tu i el llibre.
1: Ahà, i si activo el mode no fer nosa o el poso en silenci, no ho havies pensat, oi? Lluc, si portes el llibre al mòbil, a la tauleta o fins i tot a l'ordinador, és molt més pràctic i lleuger. I si tens un Kindle, ja no cal ni parlar-ne.
0: I les sensacions? L'experiència és més real i sensorial. Pots passar els fulls, subratllar-los, marcar-los, posar-hi notes...
2: Olorar-los!
1: Olorar-los, sobretot.
0: Bueno, hi ha llibres que oloren com a...
3: Olor a gespa.
1: El libro, libro nuevo.
2: Rasca y huele, los nuevos tufos.
0: Et recorda veure el teu llibre allà al prestatge ben posat o fins i tot una col·lecció sencera. Això no t'ho donarà cap pantalla.
3: Fa bonic, eh? Fa bonic.
2: Això és el que feies tu, no, amb els llibres?
0: Sí, jo estic tots posats, però...
1: Sí, molt bé. Però un llibre digital sempre serà més fàcil afegir-hi anotacions o buscar paraules al diccionari amb un clic.
0: Però a la majoria d'ocasions, com has dit amb el Kindle, el dispositiu és caríssim.
1: Però pots ajustar la brillantor i la mida de la lletra.
0: És una altra pantalla a la teva vida. És zero personal.
1: I pots portar centenars de llibres a sobre.
0: No depens de la bateria.
1: Doncs...
0: No, calla, ja. Millor que decideixin les presentadores.
1: Sisplau.
0: O no sé què.
1: Il·lumineu.
4: A veure, jo no sé què dir, Jo aquí estic...
3: Pues que a mi m'agraden els dos, la veritat.
4: Ja, sí, sí.
3: És que jo tinc llibre
0: digital.
3: Jo tinc llibre digital.
4: Llibre físic.
3: Llibre físic, però el que passa és que potser amb el físic... No sé, et dona com una altra sensació.
4: No, és diferent.
3: És veritat que amb el Kindle et pots... O sigui, pots portar molts llibres, pots portar molts llibres a molts llocs.
4: Que és molt més pràctic.
2: A mi m'agrada portar llibre físic perquè fas peces amb el llibre, sincerament.
3: Jo amb els llibres que porto
1: quan et dona l'espalda.
2: Quan agafes Danza de Dragones de George R.R. Martin, el portes allà, és que al final t'acostumes a portar un quilo i mig de pes. Aleshores, estàs fent bíceps.
5: Amb el braç, eh?
2: Clar, clar.
3: Bueno, jo voto llibre físic.
4: Jo també, va.
2: Sí, jo també.
0: 3 a 0, vaya.
2: Però mola el Kindle.
4: Sí, sí, mola molt, mola molt.
3: Sí, no, no també, mola. O sigui, m'agraden els dos, però sí. Potser sí, de tia.
1: Vaja, doncs, a la pròxima serà...
0: Vols com era millor el paper i olorar?
1: I olorar. Doncs, això és tot el Qui té raó d'avui.
0: Ens trobem la setmana que ve amb un nou debat.
1: Adéu. Se'n curen tots els mals. Sense diagnosticar. Si estic al teu costat.
6: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del Pagó, liderada per mi, la Txell.
7: I per mi, la Raihana. Avui us porteu un nou idioma super, ultra, mega, hiper interessant, com cada setmana. Però aquest cop l'ha triat una de les nostres companyes, la Lights.
6: Així que ja ho sabeu, si teniu cap queixa, no ens ho digueu a nosaltres, aneu directament a ella.
7: I si voleu escollir l'idioma la setmana que ve, només ens heu de dir. Ara sí, comencem amb la secció.
6: La frase que us portem avui és...
8: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
3: És... jo ja sé quin idioma és.
2: Un altre cop, sisplau.
4: Ja ho saps?
8: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
3: Ah. Ja sé quin idioma és.
2: Vale.
7: Què creieu que significa?
2: A veure, podeu posar una... És que l'ordre de les preguntes no em sembla...
4: Ah, no, és veritat. Primer hem de dir què significa, què vol dir.
3: Sí.
2: No, l'idioma primer.
3: No, primer què significa.
4: Sí. A veure, un altre cop, un altre cop.
8: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
2: Ah,
3: jo crec que ja sé
4: jo crec que sí quin idioma és.
3: Jo també, crec.
4: Bueno, però
3: crec
4: primer que... hem de saber què vol dir.
3: Perquè per la Lights, jo crec que sí quin idioma és.
2: Sí, però no.
3: Sí, però no.
2: No, no.
3: Però a veure, així, anem a, no, a esbrinar no, no. Què vol dir.
4: Què vol dir? Què vol dir? Va, no sé què d'una laguna.
3: A veure, no sé que què tornin a ficar, porfa.
8: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
3: Me gusta bañarme en el lago.
2: No.
4: Jo també hagués dit no. A un llac.
3: No sé què vol dir. Què vol dir?
6: Doncs significa un bon amic val més que un tresor.
4: Quasi.
3: Vale, jo dic que és euskera.
4: Jo també ho he pensat.
2: És esperanto.
3: No, perquè l'ha escollit la Lights i el nom de la Lights està en euskera.
4: Ah, hòstia, pues, vale. Pues, doncs,
3: o en basco. En basco.
4: Basc.
2: No, jo crec que és Esperanto, perquè la, la Gunonak hi havia una paraula, bueno, que al Duolingo, quan vaig fer Esperanto, sortia una
3: jo
2: paraula...
3: Jo dic això, a veure què diuen.
6: Doncs l'idioma és l'euskar, o el basc.
3: Toma!
7: I ara que ja ho sabem... Ai, mi voz. Sabríeu el dia on es parla?
3: Pues a País Basc.
4: Sí, no?
2: A quins països? A quins països?
3: Perdó, perdó.
7: Espanya.
2: I aquí... França.
3: Vale, vale.
7: Perdona.
3: Perdona. Perdó, perdó.
2: I França. Per això l'Enormand pot jugar amb equips d'aquella regió.
3: Toma ja.
2: Per això.
6: Aquest idioma es parla al País Basc, Navarra i algunes zones del sud de França.
2: Ahí está.
7: El parlen aproximadament unes 750.000 persones actualment.
6: L'euskera és un dels idiomes més antics d'Europa. A més, no prové del llatí, com la majoria de les llengües del nostre entorn.
7: Quan van arribar els romans, moltes llengües van desaparèixer i van ser substituïdes pel llatí.
6: Però l'euskera va sobreviure a les zones muntanyoses del nord perquè estaven més aïllades.
7: Durant molts anys es va parlar sobretot a casa i a la família, perquè no sempre s'ensenyava a les escoles.
6: Durant la dictadura franquista, fins i tot va estar prohibit fer-lo servir en molts llocs.
7: Però molta gent va continuar parlant-lo en secret perquè no desaparegués.
6: Una curiositat és que hi ha paraules del castellà i també del català que provenen de l'euskera.
7: Com per exemple, izquierda, que ve de la paraula esquerra, o pizarra, que ve de la paraula pisar.
3: Pizar, pizar, sí.
6: Això és perquè durant segles hi va haver molt contacte entre pobles, comerciants, pastors, viatgers... Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
7: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
6: Agur!
7: Hola, som la Sara i l'Helena i us portem una nova secció d'En Popular Opinions.
5: L'En Popular Opinion d'avui és que els àudios de WhatsApp de més de 30 segons haurien d'estar prohibits per llei. Són el pitjor que li ha passat a la tecnologia.
3: Estàs de conya, no?
5: No, per què?
3: Ho dic perquè estic totalment en desacord amb tu. M'encanta que t'inventis les En Popular Opinions, Sara. Que no. Els àudios de 30 segons o més llargs són... És que 30 segons és el meu mínim per un àudio. És que els meus són...
5: A veure, tinc que dir que jo envio àudios de 30 minuts o més, però...
3: Doncs ja, aleshores...
5: Jo què sé.
3: Vinga, comencem a...
2: No hi ha una transcripció automàtica?
3: Sí. Però, bueno, per la transcripció aquesta tampoc és que sigui molt...
5: La transcripció no...
3: A veure, bueno. jo sincerament opino que a mi no m'agrada escoltar àudios.
4: No!
3: A mi no m'agrada escoltar àudios, no.
5: Per què?
3: No sé, em fica molt nerviós.
4: Jo el que passa és que me'ls escolto amb por dos, sí. I si és una persona sí. que parla molt ràpid. Sembla que sí, parlant en euskera en comptes de...
3: Veig que algú m'envia un àudio de 6 minuts i és que em cago en tot. És que...
4: Vale, 6 minuts potser és massa, però fins a 3 considero que està bé.
3: Vale, 30 segons, això sí. Però el que passa és que hi ha gent que s'enrotlla molt parlant i jo soc una persona que s'enrotlla molt parlant, però el que passa és que si t'envien un àudio de 4 minuts, ¿cuánto me lo escucho? Saps? És que no sé.
4: No, la cosa és que et facin un àudio superllarg i dir-li a la persona, vale, però ara fes-me un resum. Saps?
3: Sí, exacte, sí.
4: I ja està.
3: El que deia la cierta de transcripció aquesta va fatal.
5: Sí va fatal.
3: Sempre deixa blancs, en plan, no sé què
5: m'està
3: dient.
4: La tecnologia.
3: Jo he de dir que els meus àudios sempre són de 5 minuts o més, perquè els faig de camí a casa i normalment la idea és com 2 segons d'àudio i després em poso música. Doncs no, sempre m'allargo fins a arribar a casa perquè m'enrotllo molt i em distrec jo sola... I em poso...
4: L'ASMR, de sobte.
3: I em poso a parlar de qualsevol tema i arriba a l'àudio
4: doncs no.
3: fins a casa meva.
4: Això no cal. Això sí que no cal.
3: No, o sigui, no, és que és això que diu la Lucía. Vale. M'envien un àudio d'un minut per explicar-me alguna cosa, el que sigui.
4: Okay.
3: Vale. Però
4: no. Tinc una millor. Els àudios amb foto, o sigui, la rodoneta aquesta,
5: sí.
4: Això sí que mola. I a més, només pots fer-ho d'un minut. Que després jo i la Joana ens enviem 6 i ja tenim els 6 minuts, no passa nada. Però mola molt perquè li veus la cara a la persona, ja. Sabes? Està més guai.
3: Això també està bé. O sigui, jo, és molt original, també. He de dir que és una manera de saber si els teus amics són reals o no, perquè si els escolten tot sencer... Són amics de veritat.
4: Pues entonces yo no soc una amiga de veritat.
3: Vale, o sigui, jo no, és que fa molta... És que no sé, no puc.
4: Molta mandra.
3: No puc.
4: És que no tinc temps, tio. per escoltar-me dos àudios de 6 minuts.
9: Però això és com els vídeos. Hi ha gent que n'envia molts de vídeos i hi ha gent que
4: envia els miro.
5: Jo envio 11 vídeos en un minut.
4: No,
9: però després no mira els meus ni els contestes, perdona que et digui. Bueno, doncs, com és normal, la gent amb criteri prefereix un bon text que es pugui llegir ràpid.
4: Sí, sí.
9: Jo no.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la cámara. Entenc que l'abuelo de la cámara és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la cámara i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bueno, hola.
1: Doncs ja tornem a ser aquí després de mitja part.
2: Doncs sí, aviam, a qui li tocava fer joc aquest cop?
1: A mi. I estic desitjant que jugueu, així que som-hi.

0: Val, nois, perdoneu per la musiqueta, era per entrar una mica
1: en context. Aquesta música va perfecta a mi, eh?
0: Doncs és treta del romanticisme. I aquest joc està ambientat justament en aquesta etapa, més concretament a la Catalunya del segle XIX. Després d'uns segles on el català havia quedat una mica apartat de la literatura culta, l'època que anomenem la decadència.
2: No, no es pot dir decadència.
0: Bueno, és veritat que està malament dit. Va arribar un moment per salvar-ho tot.
3: La mateixa decadència que va patir aquest programa quan van entrar els germans Bum Bum, oi?
0: Sí, justament aquesta.
1: Ostres, quina rajada, no?
0: Bueno, com anàvem dient, la Renaixença va servir per recuperar l'esplendor del català i, bueno, quatre autors en concret van tornar a fer que la nostra llengua fos famosa i culta a tot arreu.
2: Vols dir que el joc d'avui anirà d'aquests autors, oi?
0: Exacte. Comprovarem quin nivell de cultura popular teniu. Us faré preguntes sobre aquests quatre cracs i les seves obres.
3: Vale, podem mirar el guió, no?
1: Easy win.
3: Vinga, va.
0: Vale.
3: Vinga, va.
0: Les opcions són fàcils. A, Bonaventura Carles Aribau. B, Jacint Verdaguer. C, Àngel Guimarà.
3: Me gusta este.
0: O D, Narcís Oller. Seran quatre preguntes.
3: És mi fab.
0: És mi fab. I quin encerti, doncs, guanya. Preparats?
3: Sí.
0: Vinga.
1: Va així.
0: La primera jo crec que és molt fàcil. No, el plim plim, tio.
3: Acier. Li doni primer guanya,
0: Vale. Va.
1: Jo soc multitasking.
0: Vinga, va.
3: Ostres.
0: Va, esteu preparats o no?
2: No, és que...
3: Sí.
0: Primera pregunta. Va. Qui creieu que va escriure

0: La famosa obra de Maricel.
1: Jo no sé.
0: Va.
1: Àngel Guimarà.
0: Vale. Ha guanyat la Joana.
1: Toma!
0: Per la Joana.
2: Vale, jo ja
0: perquè la resposta correcta era Àngel Guimarà. Maricel es va escriure el 1888 i explica la història d'amor impossible entre el pirata Said i la Blanca, una noia cristiana. Vaja, un drama enmig del mar.
1: A mi aquest m'encanta, el musical és superguai.
0: Ah, això t'anava a dir, has vist l'obra, no?
1: Sí, sí, m'encanta. I el concert a la platja, superguai.
0: Doncs va, segona pregunta. Una mica més difícil. Qui creieu que va escriure l'obra titulada Les canyapobres?
1: Això sí que no ho sé.
0: Pues te l'has de jugar.
1: Quines opcions...
2: Jacint Verdaguer.
1: Bonaventura Carles Aribau.
0: Doncs sento dir que cap dels...
1: Narcís Oller.
0: Sí, era Narcís
1: Oller. A la segunda valencida.
0: Vale, doncs la resposta correcta era doncs Narcís Oller i Les canyapobres es va publicar el 1884 i és la història d'un usurer tan obsessionat amb els diners que es torna boig. I el primer tancat de la literatura catalana. Jo no entenc aquesta frase, no l'he posat jo. Seguim.
2: La primera qui escriu els guions?
3: Obra narrativa.
0: No sé, jo els escric i després el Pere me'ls canvia. O sigui, perfecte.
1: Pere.
2: I un corrector de dades.
0: Sí.
3: I un tal...
0: Tercera pregunta, va. Qui creieu que va escriure el poema èpic anomenat Canigó?
1: Bonaventura, Carles Aribau.
3: Bona. Aquest era molt difícil, va.
0: Doncs no.
2: Jacint Verdaguer.
0: Sí.
1: L'únic que quedava.
0: Un per la sierva.
2: No, per la sierva. A veure, ara treure...
1: 2-1,
2: Dos a uno.
0: La resposta correcta era en Jacint Verdaguer, el mossèn més famós de Catalunya. Canigó és un poema que barreja fades, amor i el naixement de Catalunya als Pirineus. I es va publicar el 1886. Va, l'última i el desempat, eh? Qui creieu que va escriure Terra Baixa?
1: Bonaventura, Carles Aribau!
4: Ha aixecat la mà, tio.
0: Joana, tio.
2: Jo ho he fet amb educació, aixecant
0: vale,
2: la mà.
0: Vale, aixecant la
2: mà. Un punt per conducta poc desportiva i victòria per mi.
0: Vale,
3: però l'has de dir, has de dir.
2: Bonaventura... Bonaventura, Carles Aribau.
0: Doncs no, ho sento molt, nois.
1: Ara,
0: la resposta correcta torna a ser Àngel Guimarà.
2: Ara,
0: que... La història del Manelic. Aquell pastor que diu la frase mítica de... He mort al lloc. Baixa de la muntanya i es troba que el món és ple d'enganys i gent dolenta. Per tant, el guanyador qui ha estat...
1: Jo.
0: La Joana. Molt bé.
1: Home.
0: I fins aquí el meu meravellós joc.

0: sempre et veig.
1: Hola, nois, bona tarda. Prepareu-vos perquè avui la secció ve fosca.
2: Molt fosca.
1: Parlarem
2: dels casos més misteriosos, frustrants i inquietants de la història, l'assassí del Zodiac.
1: Ens situem als Estats Units, concretament a la Califòrnia de finals dels anys 60, un escenari de pau, amor i terror.
2: El que fa realment boig aquest cas és que, més de 50 anys després, encara no sabem qui dimonis era. La seva identitat segueix sent un enigma total.
1: Se li atribueixen oficialment diversos assassinats, tot i que ell deia que n'havia comès molts més dels que es van poder confirmar, però el que el va convertir en una llegenda negra...
2: No van ser només els seus crims, sinó el seu ego. Li encantava la premsa.
1: Exacte. L'1 d'agost de 1969 va enviar 3 cartes a diferents diaris. En elles donava detalls tan específics de les escenes dels crims que només l'assassí els podia saber.
2: I aquí ve el que ens agrada a tots, els jocs. Cada carta contenia una part d'un missatge encriptat, un trencaclosques ple de símbols estranys i codis.
1: El Zodíac no suggeria, ell amenaçava, o publicava les cartes a la portada perquè tothom les veiés, o faria explotar bombes i mataria més gent.
2: Evidentment, els diaris van cedir, i poc després va arribar una altra carta amb la frase que va congelar la sang de tot el país.
1: Aquí parla el Zodíac.
2: A partir d'aquí, el nom ja no l'abandonaria mai. Però... què deien aquells codis? Un matrimoni de professors que eren uns cracs dels trencaclosques van aconseguir desxifrar el primer criptograma.
1: I el que hi van llegir feia por de veritat. Deia que li agradava matar perquè era molt divertit i que les seves víctimes serien els seus esclaus en una altra vida.
2: Molt creepy, no creieu? A mi em fa pensar que no era un boig qualsevol. Tenia un pla, una fantasia totalment retorçada al cap.
1: Però la història es va tornar encara més real quan va enviar un tros de la camisa ensangonada d'una de les seves víctimes a la premsa, com dient, ei, que no és una broma, que sóc jo.
2: En total va enviar 4 criptogrames. Però atenció, a dia d'avui, dècades després, encara n'hi ha 2 que ningú ha estat capaç de desxifrar. Imagina't el que deu dir allà.
1: A més, el nivell de psicopatia va pujar quan va amenaçar amb atacar un autobús escolar ple de nens. Imagineu-vos el pànic que hi havia pels carrers.
2: La policia va investigar milers de sospitosos. Noms com Arthur Lee Khalid van sonar durant anys, però mai va tenir prou proves per tancar-lo.
1: El 2004 van llançar la tovallola i van tancar el cas, tot i que el 2007 el van reobrir gràcies a noves tecnologies d'ADN. Però res de res, un fracàs absolut.
2: El Zodíac va guanyar la partida. Va desaparèixer sense deixar ningú rastre, deixant un rastre de cartes i símbols que encara avui ens fan ballar el cap.
3: Ha estat com una barreja entre Sau, la pel·lícula,
4: sí,
3: i Els cavallers del Zodíac. Era una barreja entre...
4: Que miedo, no?
3: Te lo juro.
4: Ai, a mi això, aquestes coses, després no pots dormir per la nit.
3: Ja, no, no, després arribes a casa i dius, ostres, t'imagines que...
4: Està debajo de tu cama.
3: Momo, no.
2: Doncs fins aquí la nostra dosi de misteri d'avui. Ens veiem la setmana vinent amb un nou cas.
1: Adéu.

0: Bona tarda, presentadors.
1: Ja som aquí una tarda més.
2: Com esteu, avio, avui?
1: Va bé, molt bé.
3: Uah, no
4: estem presents, que ja és...
3: Ja estava parlant.
0: A veure, Sier, tio, que sempre t'adavantes. Calma,
1: calma. Us adelanta o no?
2: No has de dir que calma, no?
3: Ara el Genís buscant la puta conquista de Catalunya.
4: Ei, ei, ei.
2: No, calma, calma. Va, no comencem
4: que no
3: us toca. No ho puc creure, però si ja sou les tres juntes. Mare de Déu, senyor, la mare del Tano. Fa molt de temps que no hi concedieu totes.
0: Doncs t'anava a replicar, però tens raó. I per celebrar-ho hem pensat que podríem fer doncs, un petit capítol de les pavoconselleres.
1: No! A veure, a veure. Això en quin moment s'ha decidit?
2: Exacte. No havíem parlat de trucades i encara menys de contactar amb gent que està superocupada per les seves històries, que en veritat són una merda totes.
0: A veure, noies, va. Sembla que estigueu una mica rondinaires. Cedeu només per aquest programa i ja està, per rememorar doncs, l'any passat.
2: Mira, és que a mi ja m'és igual. Feu aquesta secció, però és que portem un minut parlant i encara no ho hem decidit. Així que vinga, comencem.
1: Va, d'acord. Però més val que la història que ens porti sigui bona, eh?
0: Doncs aquesta història comença molt de temps enrere, setmanes, mesos, anys i tot.
1: Les protagonistes són l'Anna i la Maria i tenen un problema molt greu.
2: No, saben anglès.
1: Oh!
0: Duríssimo. Des de petites mai s'han interessat per l'idioma i durant l'ESO això no ens va suposar doncs, cap problema.
1: Però en arribar al batxillerat, doncs tot va canviar.
4: Fasca!
2: Després del primer examen, la Maria arriba a casa i els diu als pares: estic molt trista, he suspès l'examen d'anglès. La profe m'ha dit que tinc molts problemes de base.
0: Els pares es van preocupar bastant, però van decidir, abans de res, preguntar-li a l'Anna.
1: A ella tampoc li havia anat gaire bé, un 5, que per ella era un suspès.
4: Doncs sí.
2: Tot i això, el temps va passar i van decidir doncs, no donar-li gaire importància. Els deures els feien o malament o amb el xat GPT.
1: A classe...
4: Què us passa avui, tio? Us adavanteu tots?
0: A classe es defensaven com podien i encara que els dels exàmens, millor no parlar-ne, al final anaven aprovant.
1: Però tot va canviar quan la Maria i l'Anna van anar un cap de setmana a Lloret de Mar.
2: Miressin o miressin, només veien alemanys, holandesos, anglesos, però elles no tenien res del que deien.
0: Enmig d'aquest caos van aparèixer en James i en Tommy.
4: Oh.
0: I amb una sola mirada van enamorar les germanes.
1: Oh. El cap de setmana va acabar. Elles van tornar a casa i en Tommy i en James també. Perquè per culpa de no entendre's, no van poder tenir la seva història d'amor somiada.
4: Quina pena.
3: Els errors de base.
2: L'endemà van aplegar totes les seves forces i van anar a parlar amb els pares.
0: Després d'una llarga xerrada on les noies els suplicaven que els apuntessin a classes extraescolars d'anglès, sense dir-los els motius realment,
1: ho van aconseguir.
4: Ole.
2: Van fer la primera classe d'anglès i en poc temps doncs, van millorar molt el seu nivell.
0: Tant que al final van ser elles les que van viatjar a Anglaterra per visitar en Toby i en James.
4: Joder, joder.
1: Bueno, bueno, això se'ns està anant de les mans, eh?
2: Sí, sí, perdó, és que se m'ha anat pensar que estàvem a Hollywood.
1: Final feliç!
0: Òbviament, aquesta història és falsa, tot i que ja ens agradaria que ens passés.
4: Hòstia.
1: Però el que sí que tenim en comú amb l'Anna i la Maria és que no sabem anglès i que en volem aprendre.
2: I ens hem apuntat a classes d'anglès.
4: Oh, ja era hora, eh?
1: I sí, avui ha estat el nostre primer dia. Bueno, ahir.
0: Ostres, noia. Noies, en plural, molt bé.
2: Bueno, a veure, molt bé, molt bé. No ha anat.
1: A veure, no siguis tan exagerada. La veritat és que ha estat una mica incòmoda, ja que no sabíem on anar, què fer, ni què dir.
2: Però bueno, per sort, doncs ens ha tocat una mestra que ens ha... que ha aconseguit treure's la vergonya i que ens sentíssim còmodes per anar amb ella en anglès.
1: Oh. Vosaltres heu volgut aprendre... o millorar alguna cosa, però per vergonya no ho heu fet?
4: No. Jo vaig abandonar les mates i ja, ja s'han quedat.
2: Sí, però per vergonya no era.
4: No era per vergonya, era per... Jo estic 100% convençuda de que quan surti de l'ESO no torno a fer una qüestió de segon grau en la meva vida.
1: No, jo tampoc, jo tampoc.
4: Ja està, o sigui, estic farta de les mates,
1: sí,
4: ja està.
1: Sí, sí, sí.
3: Joli.
0: I heu intentat aprendre algun idioma nou?
4: De fet, sí, i no sé si està molt bona idea.
2: Quin?
4: El grec. De fet, sí, no sé si està bona idea.
2: A mi m'agradaria aprendre algun idioma.
4: A mi m'agrada... Sí, anglès, sí, anglès.
3: Jo vaig començar una mica esperanto.
2: Però de quin país és? No entenc.
3: És només oficial a un poble de Polònia.
4: Toma ja.
2: Que guai.
3: Però és una comunitat internacional i, bueno, és tan xula.
2: Vale. I algun cop heu començat alguna activitat nova, però heu passat tanta vergonya fent-ho que ho heu deixat? O...
4: A veure, que em faci vergonya, no. Però fins a deixar-ho, no.
2: Mira, no jo... O no, però heu passat
4: no,
2: molta vergonya.
4: No he anat sí, mai sí, al gimnàs perquè em fa molta vergonya. No parlo amb tota la classe, ja.
1: Literal.
0: El que no.
4: Sí, literalment.
1: Bueno, com a conclusió, direm que si tens algun problema, deixa la vergonya a un costat i supera'l.
0: Toma, superpoètic.
5: Oh. Adeu! I si no, i si no, i si no m'estima, caga la via, a cagar la via. Ronyonines amunt, Don Chugorri, que t'hem aquí a la fresca.
6: Bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí a la nostra secció de Línia Cançons només escoltant la intro.
7: I amb el format que portem repetint unes setmanes. Els endevinat qui ha triat la llista de cançons d'avui.
6: Ara sí, comencem amb el primer tema.

0: Qui és? Em sona molt.
1: No, hòstia, això és típic.
2: Olivia Rodrigo.
3: Sí, Olivia Rodrigo.
0: Sí?
3: Doncs aquesta és Logical. Logical es va llançar fa poc, al setembre del 2023, amb el seu àlbum Guts. Com a curiositat, el piano que sona cap al final de la cançó no és un piano actual ni un teclat electrònic, sinó un piano de paret antic perquè la cançó tingués un aire més íntim i melancòlic, com d'una altra època.
4: A la gira d'aquest àlbum, l'Olivia interpreta aquesta cançó suspesa a l'aire. Està sobre d'una lluna mecanitzada i va cantant per sobre del públic, sobrevalorant els estadis. És d'estil pop contemporani, que actualment és la variant del pop més utilitzada i popularitzada.
3: Continuem amb la segona.

0: mal. Jo sé quina cançó és, o sigui, l'he escoltada un munt de cops, però no sé com es diu.
1: Jo tampoc sé com es diu.
0: Ni d'aquí és ara mateix.
1: No tinc ni idea com es diu. Jo em passo el mateix que la Lucía, vale. No sé. Següent, vinga.
2: Aquesta cançó és Take a Hint, del repartiment de Victorious. Victoria Justice i Elizabeth Gilles. La cançó està signada per totes dues com a artistes principals, tot i que Victorious Cast no és un artista com a tal, sinó el càsting de la sèrie, i també compta amb la col·laboració de Nickelodeon.
3: Les veus fan un contrast entre pop i rock una mica lleu. La Justice aporta un to més agutinet, mentre que la Gilles hi posa una veu més, una mica més ronca i potent. No canta la tornada a l'uníson, sinó que les veus es van barrejant i la tornada sona amb molta més força.
0: Continuem la següent. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Era un poc...
1: Martin de USA?
0: No.
1: ¿Cómo se llamaba?
0: No sé com es diu tampoc.
1: Este era Miley... No.
2: Vale, és una aplicació molt utilitzada.
1: TikTok.
0: TikTok.
3: Doncs és TikTok de Kesha. Va marcar un punt clau en el pop, ja que va ser el primer número 1 de la dècada del 2010. Va estar al capdamunt del Billboard Hot 100 durant 9 setmanes consecutives i va batre el rècord de descàrregues d'una artista femenina. Més de 610.000 només en una setmana.
2: Es diu que l'aplicació TikTok rep aquest nom per la cançó de la Kesha, tot i que el rumor és fals. L'app ja existia. El que sí que va fer la cançó va ser modificar l'estil de la plataforma i el nom es va quedar així, encara que l'original era musical.

0: recorda de Olivia Rodrigo?
1: Sí,
0: Bars Open o algo así, Bars Closed, no sé com es diu.
2: Tornem amb Olivia Rodrigo. Drop Dead és el primer senzill oficial del seu tercer àlbum, titulat You Simply Teased For A Girl So In Love. És molt llarg. Aquest tema...
1: T'hem vist, donem fe.
2: Aquest tema parla de l'enamorament, al contrari que els anteriors com Vampire, que eren de desamor.
3: El videoclip, dirigit per la seva col·laboradora habitual, Petra Collins, es va gravar en una habitació amb l'Olivia ballant amb els cabells desordenats, enviant un missatge de com actua la gent en la intimitat quan ningú la mira. Ha cantat aquest tema a Coachella i a programes com el Saturday Night Live.
2: Anem a la penúltima.
4: I have an idea.
5: H?

0: però considereu normal pujar aquestes xorrades
1: ja,
0: de la ràdio?
1: Ja, jo, si jo m'ho perdut Pai, una mica.
0: Sí.
2: No, és la de... Na, na, na, na, na, na, na, na. És Hot to Go de Chapel Run. Ha estat un èxit total. Va aconseguir que més de 80.000 persones coordinessin els braços fent les lletres del títol.
0: Sabeu que hi ha més gent a la Spotify Camp Nou? Bueno, al futur.
2: Sí. Es va inspirar en el béisbol, quan els aficionats als Estats Units fan les lletres de YMCA amb els braços.
3: Com a curiositat, algunes pistes es van clavar amb un iPhone mentre conduent per Los Angeles perquè la cançó sonés més crua de carrer. A més, el videoclip es va gravar a Springfield, la seva ciutat natal, en llocs de la seva infància, com boleres o pissarres.
2: Ara sí, anem amb l'última.

0: Jo no sé com es diu, però sé que és del Miqui Núñez.
1: Vale.
0: Ja està, no sé més.
1: Vale.
2: És el de les campanades,
1: aquesta cançó, sí, és el de les, és el de les campanades.
2: El senyor Bigoti.
1: I el de Operación Triunfo.
3: Sí, potser més conegut
1: per això. Sí, el de l'Eufòria. Sí. Celebrem del Miqui Núñez és un himne del pop català. Com a curiositat, la percussió... I la percussió es va gravar al lavabo de l'estudi perquè el so ressonés a les parets entrejolades. Va col·laborar amb el Nimo i Ne per escriure, ja que tots dos tenen una visió molt semblant de música.
4: En un moment en què manaven els ordinadors, el Miqui va insistir a contractar una secció de béns reals perquè la cançó tingués l'essència de les festes majors de Catalunya. El videoclip es va gravar en un pla seqüència, sense talls, i van haver de repetir-lo 25 cops.
1: Doncs ja hem acabat amb les cançons d'avui.
4: Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
0: L'Helena.
3: Segur, perquè l'he vist ballar com la
0: Helena. Ja està. Jo és que em dic que la primera de Oliver Rodrigo dic que és l'Helena. No sé, ja està. Vinga, va.
1: Doncs, ara sí, ja hem acabat del tot.
4: Ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Adeu.
2: Blank, blank, blank.

0: Molt bones! Doncs ja arribem al final del programa.
1: Avui amb moltes novetats. A veure, jo ja m'ensumo què diran aquests dos, eh?
0: Les putes receptes de la iaia! No fa falta comentaris de taula per començar. Voldria destacar que la iaia és una senyora molt prolífica.
2: Doncs sí, ha escrit 9 llibres que van des de les putes de recepta de la iaia, un clàssic, fins la puta història de Catalunya de la iaia, o els putos còctels de la iaia.
0: Molt moderneta, ara. I avui portem a la taula l'arròs negre amb llagostins.
1: Uau! Bueno, va, seguiu, seguiu, seguiu.
0: A veure, bé, Genís, doncs aquesta és la recepta com Déu mana per cardar-la collonadament.
2: Vale, iaiona, però què necessito?
0: El que necessites per collons és arròs, un grapat i mig per cap, o dos si ets un garxo de l'hòstia. També bitxos, amb la seva puta tinta, com calamars i sípies. I una mica de verdureta i brou de peix, però no d'aquell fastigós que és puta aigua bruta del bric del Mercadona.
2: Vale, iaieta, però com m'ho monto per no carregar-me el plat?
0: Calma, collons, net. Si no et tractes bé, no et donaré la paga, que te la gastes tot en porros. Bé, fem la paella, l'estri, cap de suro, i fotem l'oli a dojo, que no falti el puto oli, i tirem bé els bitxos.
2: Que l'oli va car, iaia.
0: Posa-hi prou, que no siguis rata, cago en Déu. Total, que fotem la seva sense cremar-la, inútil. I afegim les verduretes.
2: Però l'arròs encara no és negre, iaia.
0: A veure, que eres quan hi cardem la tinta i l'arròs. Vigila amb les mides, que aquest no en sap de matemàtiques.
2: Quines ganes de menjar, tu.
0: Genís, que les preses no són bones, collons. Ara hi fotem marisquet al bo per sobre i ho deixem reposar, hòstia.
2: Escolta, si t'ha quedat bo, ja pots anar per això a Instagram com un autèntic modernet. Però recorda, que et quedarà la boca com si haguessis menjat carbó.
0: Doncs a nosaltres només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
1: Ah!

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Gabon, Danori, bones noites, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. I com sempre, en memòria al nostre papi Cifu, diguem aquesta paraula que ens hem fet nostra i que diem totes les setmanes i que respon per aquesta frase tan bonica i tan maca que diu benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un espai, és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, entre d'altres, n'hi ha d'altres, però els més coneguts són l'Spotify o l'e-books. Des d'aquí podreu trobar aquest programa i, a més, assabentar-vos, feu-vos a conèixer, molts ho sabeu, que hi ha aquest altre humil blog que respon per aquestes www.andreujazz.com www.andreujazz.com. doncs des d'aquí, si voleu, us podeu apropar una miqueta més al Camps de Cotó. Aquí diversos enllaços que us portaran a llocs d'interès per qualsevol jazzwoman o qualsevol jazzman, ja ho saps.

Doncs vinga, avui tenim programes de novetats. Ara se'ns anava una miqueta més, eh? Estàvem aquí distrets escoltant aquest bon solo que sentíem per aquí. Doncs el nostre programa aquesta setmana és un programa de novetats més concert al final, ja ho sabeu. I per tant, sense dir res més, el nostre espai d'aquesta nit comença així. Que tingueu, sobretot, un bon programa i un bon jazz. Som-hi!

Bé, és que aquesta nit cap al concert final tindreu un moment bastant... un concert bastant funk, bastant funky. Doncs sí, amb el que considerem que és un dels millors homes o dels millors músics com Steve Coleman, que s'han dedicat a fer aquesta, aquest mestissatge tan esplèndid entre el món del funk i el bon jazz. Això serà després, cap al final. Nosaltres comencem el nostre programa de novetats amb un àlbum que du per títol Blue Fire i així. Després ve seguit de Van Gelder Sessions. I és l'àlbum d'un guitarrista que fa molt temps que és tot un veterà, un home que ha recorregut, ha estat tocant amb una infinitat de gent, un home que ha arribat a una veteranía absoluta i que ens porta aquest algú, aquest gran guitarrista. Atenció a ell i la formació, perquè Dave Stricker, sí senyors, Dave Stricker, el veterà guitarrista, ens apareix amb aquest àlbum, amb aquest, com hem dit, aquest Blue Fire de Van Gelder Sessions, i ens apareix al costat de Jared Gold, el Hammond B3 i McClenty Hunter a la bateria. Un extraordinari àlbum. Anem amb aquest primer bloc, ens anem a quedar amb ell i ens anem a quedar amb aquests dos temes, el tema Blue Fire i el tema Back and Forth. Blue Fire i Black and Forth. Dos temes, composicions del propi Dave Stricker. Atenció, aquest guitarrista, atenció, aquesta novetat que us recomano, repeteixo, a l'àlbum Blue Fire de Van Gelder Sessions i el guitarrista veterà que ha tocat amb una immensa majoria de músics de sessió i ahir el tenim, Dave Stricker. Atenció, aquest àlbum recomanat, com no, des del Camps de Cotó. Som-hi.

fantàstica la manera amb la que hem començat i hem encetat aquest àlbum del 2000, bueno, l'àlbum que es va enregistrar el 14 de juliol del 2025, però que no va arribar a nosaltres fins al 2026, que va ser l'any en què es va publicar. Aquest àlbum d'aquest veterà guitarrista que ens ha semblat de lo més nou i de lo més modern, realment un músic que valia la pena, que val la pena seguir tots els seus projectes com a líder. L'àlbum duia per títol Blue Fire, aquest de Van Gelder Session, del Sessions del senyor Dave Stricker, i un àlbum que ens ha encantat per veure aquest trio molt consolidat, on hem pogut veure que ja porten prop de 20 anys tocant junts, i això es nota molt amb aquest groove tan hard bop que tenen i aquesta interacció que tenen entre ells. Aquí veiem com aquest homenatge a Blue Note és claríssim i ens rememoren doncs, trios i quartets que en el seu moment, trios sobretot, van estar dins d'aquest segell, com poden ser entre d'altres el magnífic Jimmy Smith and Wes Montgomery, el de Larry Young, per exemple, o el de Jack McDuff, entre d'altres. Aquest Hammond que estava en sentit, de Jared Gold, doncs està molt dins d'aquesta tradició soul jazz, mentre que, com heu vist, Stricken doncs, toca amb aquest frasegi bluesy i molt swingat, típic d'aquells herois de la guitarra de Blue Note. O sigui, un àlbum fantàstic, àlbum que us recomano, repeteixo la formació, el veterà Dave Stricker a la guitarra, Jared Gold al B3 i Mackenzie Hunter a la bateria. Un àlbum extraordinari, no us el perdeu. Nosaltres avui ens hem quedat amb aquests precisament dos temes que diuen per títol aquest Blue Fire, que és el tema que li dona títol a l'àlbum, i aquest Back and Forth. Ells dos, composicions del nostre primer heroi de la nit, el senyor Strickler.

qui crec que toca, Steve Coleman, bé, això serà després. Avui tindrem una nit al final molt funky, ja ho veureu. Ens anem amb un nen de casa, ens anem com sempre amb un nen que precisament vam tenir aquesta setmana tocant aquí a Montcada, al costat de l'Oriol Vallès i altres companys, amb aquesta altra formació on participa, que és la de Smacked Up, però avui ens quedem amb el saxofonista. Sabeu que us parlo, molts de vosaltres, del propi Lluc Casares. I Lluc Casares, que edita per aquest segell que tant ens agrada, de Change Music, va editar el 24 d'octubre del 25 aquest cinquè disc com a líder i el primer en format Big Band. Sí, senyors, el primer en format Big Band. I fixeu-vos quina formació que porta el bo del Lluc Casares. Gabriel Amargant, saxo alt, soprano i clarinet, Héctor Florià, o millor dit així, saxos i fustes, fem-ho així i acabarem una mica més aviat perquè no em vull deixar ningú. Gabriel Amargant, Héctor Florià, Lluc Casares, Pau Vidal Terquim i Jordi Santanac, saxos i fustes, a les trompetes, ni més ni menys que Joan Mar Sauquer, Raül Gallego, el Pol Omedes i un altre company d'Esmagdac, com és el gran Oriol Vallès. Els trombons, tres trombons per Pablo Martín, Albert Costa i Alba Pujals, la nostra estimada Alba Pujals, que també estem repassant el seu darrer treball. Saxo rítmica per Guillem Colbois, David Muñoz i el germà de Lluc, com no, Joan Bum Bum Casares. Doncs vinga, de moment us deixo amb dos temes que porten per títol un, Simple Pleasure, és un tema del gran pianista Cedar Walton, i un altre tema que du per títol Sescat, tema de composició de Lluc Casares. Atenció als arranjaments, a lo ben excusat que està tots i tots els solos amb el seu. Té una fórmula molt alintionana, el Lluc deixant fluir molt bé, ja ho veureu, deixant fluir molt bé, els solistes preparant-ho tot molt bé, podríem dir que cuinant-ho de manera que el solista prengui aquesta notorietat davant de l'audiència, i ja veureu que estupendo que és. Simple Pleasure, de Cedar Walton i Sescat, el darrer àlbum de Lluc Casares, aquest Big Band, volum 1. Anem amb ell? Som-hi!

I alguns de vosaltres haureu dit, però què m'ha dit l'Andreu? S'ha equivocat amb el tema? Doncs sí, sí, m'he equivocat, jo m'equivoco i molt, ja ho veieu, eh? Però després rectifiquem i no passa res. Jo us he dit que sentiríem el tema Simple Pleasure de Cedar Walton i s'escat tema de Lluc Casares. Doncs no, no, aquí hi ha hagut una traspassada de papers. No, no, ja ho sabeu, hem sentit el Naima, ni més ni menys. Segur que molts de vosaltres ja heu conegut aquesta meravella, aquesta joia del jazz del senyor John Coltrane. Doncs bé, aquí estàvem amb aquest Naima, el darrer dels temes que hem escoltat, que estava tractat amb una sonoritat d'una riquesa lírica impressionant, uns arranjaments per vents, realment amb una escriptura fantàstica, el seu efecte flotant, aeri, al mateix temps super, super, super emotiu, guardant l'essència del tema, ha estat reivindicant, a més, aquest llenguatge bebop o post-bop modern amb aquesta tradició, i jo continuo dient que continuo veient moltes coses de clàssics com des d'Ellington a Thad Jones, moltíssimes coses veig per aquí, i bé, un arranjament de Naima extraordinari. El primer dels temes, aquest Simple Pleasure, aquest tema que escoltàvem en primer lloc, doncs extraordinari, també amb l'Oriol Vallès, que aquí en aquesta ocasió era el protagonista del track, amb Naima, per cert, un altre trompetista que ha estat Pol Homedes, que ho estava fent realment bé, crec que flagelhorn i trompeta, els dos instruments per Pol Homedes, i amb el segon, com us dic, Simple Pleasure, a l'Oriol Vallès, que a mi em recorda els grans dels grans, i ho dic així obertament, i m'hi aposto, com deia el Puyal, un cigró o un cèntim, no, ara no recordo ben bé què deia, que és un dels millors de casa i de massa allà. Oriol Vallès, com dèiem, aquí el nota veieu molt hardgrove, molt líric, a més, amb un so molt proper, i aquest àlbum que, bé, per mi és un àlbum que, sobretot,

tot si ens dediquem o quan el sentim ens donem compte de la riquesa d'arranjaments, la manera de posar-los, la manera de lluir-los, la manera de construir-ho, és un àlbum 10, un dels millors àlbums, almenys per mi, d'aquest any 2025, o millor dit, novetats 2025-2026. No us els perdeu, aquesta proposta de Lluc Casares, editat pel segell de Change Music, com sempre, i ja, feu-vos amb ell, aneu a la pàgina de Change Music i des d'allà, amb digital, amb vinil, amb CD, de la manera que vulgueu, vinga, pa casa i a la saca. Àlbum importantíssim, Lluc Casares, ja ho sabeu, el líder d'aquesta Big Band, ni més ni menys. Bé, ens anem amb un àlbum d'una cantant que du per títol Sound Sonidos, és de la cantant Lauren Henderson, una cantant que ja vam sentir en el seu moment i que ara tornem a rescatar per fer-nos amb el seu darrer àlbum, un àlbum publicat a l'1 d'agost del 25, però que a nosaltres ens arriba el 26 i per això continuem amb ell. Al costat de la Lauren Henderson, la base són Sullivan Forner, o sigui, la base de companys, ni més ni menys que Sullivan Forner, el piano, Joel Rose, imagineu-se, Joel Rose al vibràfon, Dresden Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria. Hi ha alguns temes on un desapareix, l'altre apareix, bé, fan duets, fan trios, bé, un àlbum extraordinari cantat en castellà i cantat en anglès. Nosaltres en aquesta ocasió hem escollit dos temes, el On the Street Where You Live, al carrer on tu vivies, i el tema que li dona títol a l'àlbum, Sounds. Ahir estarà estan tots al complet, ella i el quartet al complet, i anem a descobrir com ens ho diu Lauren Henderson, que és una cantant, per mi almenys, esplèndida, i aquesta novetat, aquests Sounds, sonidos, que crec que us interessarà. Som-hi, anem a averiguar com canta la nostra cantant d'aquesta nit, Lauren Henderson.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

que maco, realment, i la paraula correcta seria maco. Ja sé que a vegades aquestes paraules doncs semblen massa... fins i tot poden sonar vulgars, però la paraula maco crec que és un adjectiu més que considerable per parlar d'un disc, perquè no? A vegades ens compliquem entre nosaltres mateixos massa la vida. Aquest Sounds, sonidos de Lauren Henderson, com us he dit abans, publicat l'1 d'agost del 25, apareixent aquí a casa nostra el 26, i aquesta cantant que ens ha mostrat doncs, al costat de Sullivan Forner, al piano, de Joel Ross, vaya, igual que el seu últim disc, és que estic enamorat d'aquest vibrafonista. Vaya, el que hem sentit, Desron Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria. Amb aquests dos temes, On the Street Where You Live, clàssic i a més clàssic d'una... O crec que era una opereta, un gran musical dels anys 50, i el tema Sounds, tots dos, ara no recordo el musical, però bé, sí que pertany a un musical dels 50. Quan en sortiré, ja us ho diré. I Joel Ross, deia entre tot Joel Ross, per mi, aquest vibrafonista, que és essencial amb tot, per mi almenys, amb tot el so d'aquest disc, amb aquestes textures molt transparents, aquests colors sonors que són per moments quasi impressionistes, aquests contrapunts que hi posa delicadíssims, els quals es veuen entre ell i ell, ell i ella a la veu. I bé, un disc on hi ha que destacar, per mi almenys, especialment aquesta intencionalitat del fraseig vocal que fa la Lauren Henderson, aquestes harmonies, com no, vocals, aquesta cohesió de concepte de tot el disc, és tot molt homogeni, i ja ho heu vist, sigui quin sigui el context, el tempo del tema, sigui també en castellà, com hi ha temes en castellà, o en anglès. I bé, continuo insistint, aquesta fluïdesa dels estils, aquesta maduresa artística, a més diria jo, de la Lauren Henderson, i aquesta calidesa amb la seva veu. Bé, us recomano aquest disc, ja ho sabeu, de totes aquest àlbum, aquest Sonido Sounds de Lauren Henderson, el seu darrer treball d'aquesta, jo diria ja, molt madura cantant de jazz dels Estats Units. Bé, ens anem amb una altra que treu novetat i una altra dels meus preferits. Us estic parlant d'Eric Alexander. Com no, Eric Alexander, Chris Potter, continuen estant, ja estan entrant en una edat, però continuen estant, almenys per mi, entre els grans del tenor. I acaba de treure un any. Es va publicar el 4 d'abril del 25, sota el segell, magnífic segell Tedder, un àlbum que sota el títol de Chicago to New York, per mi almenys és un dels treballs d'aquests més sòlids de l'Eric Alexander dels últims anys. Però bé, l'àlbum ja ho veureu, guarda referències des de Dexter Gordon, de Sonny Rollins, del propi Coltrane, com no, de Gene Ammons també, que li agrada molt a Eric Alexander, però sempre amb aquest llenguatge modern i aquesta sofisticació, diria jo, harmònica que té el propi Alexander. I aquí el títol, Chicago to New York, simbolitza aquesta connexió que hi ha entre dues grans escoles del jazz nord-americà, Chicago i Nova York. I aquí hi ha dos components, que són de Chicago i dos de Nova York. O sigui, que el disc contraposa músics de les dues ciutats. Eric Alexander i Mike Ledon per Nova York, Dennis Carroll i George Flutes per Chicago. Per tant, fan aquest binomi, Chicago-Nova York, i entre dos novaiorquesos, dos senyors de Chicago, Eric Alexander al tenor, Mike Ledon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes, en surt aquesta meravella d'àlbum. Us deixo amb dos temes, This Is Always, aquest clàssic, i el Only the Lonely, tema de Sammy Cahn.

Ens hem quedat aquesta estona amb l'àlbum Chicago to New York. Repeteixo, per mi un dels darrers treballs més sòlids, més creatius del nostre estimat Eric Alexander. Ja veieu quin tros de saxofonista. Com us deia al principi la presentació, aquest disc que contraposa músics de les dues ciutats, dos de Nova York, com són Eric Alexander i Mike Ledon, i dos de Chicago, com són Dennis Carroll i George Flutes. Tots ells, Eric Alexander, el tenor, Mike Ledon, el piano, Dennis, tenor i soprano, també hi ha una gran versió del Wes Vaughn de Coltrane, si us feu aquest disc us encantarà. Eric Alexander, com us deia, el tenor i el soprano, Mike Ledon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes a la bateria. Recordem que aquest àlbum, tot i que es va enregistrar el 2024, no va aparèixer fins al 2025. Per això nosaltres aquesta temporada repassem encara àlbums del 25 i àlbums del 26. Els dos temes que ajustàvem aquest This Is Always, jo diria que és tot un homenatge al que jo fins i tot diria el jazz clàssic. El jazz clàssic, això sí, amb un llenguatge contemporani i més post-bop, més modern, però aquest This Is Always és una composició de Harry Warren i era tot un concepte perfecte. O sigui, si li vols explicar a algú què és el jazz, és un tema ideal. Vull dir, bon swing, bon missatge, diríem, entre el classicisme i l'ortodoxa més clara, però amb el llenguatge d'avui. O sigui, perfecte era el tema, amb un moviment i un balanceig extraordinaris per mi. I, a més, després hem sentit aquest altre tema curt, aquest Only the Lonely, on ahir ens ha deixat aquesta placidesa aèria, aquesta manera que tenien ells quatre de tocar per moments una mica separats, i amb aquest altre gran tema, composició, aquest Only the Lonely, composició de Sammy Cahn i Jim Van Heusen. Ja heu vist, doncs, quina manera de plasmar-ho més moderna ha tingut Eric Alexander i els seus companys dins d'aquest disc, que jo crec on es veu clara aquesta cohesió del quartet, aquest swing, com dèiem, sobretot amb el primer tema, aquest swing natural, aquesta absència, a més, de qualsevol sensació, ja sabeu, d'aquelles jam sessions que a vegades ens sembla improvisades. Això en molts discos de Pablo passava, que, bueno, s'ajuntaven, feien uns quants blues i una mica de jam session i ja està, ja tenim el disc. No, aquí no. A més, aquesta qualitat de so del tenor d'Alexander, aquesta solidesa brutal del piano de Ledon i aquest treball de Dennis Carroll i George Flutes, que semblava, doncs, que estaven més que acompanyant, jo diria que no acompanyen, sinó que estaven empenyent constantment i recolzant el discurs dels solistes. Bé, magnífic treball, no us oblideu d'ell, ja sabeu, to Chicago, a New York, ahir està el senyor Eric Alexander i els seus col·legues amb aquest darrer treball.

no podíem per més que deixar una miqueta més aquesta sonoritat, que xula, eh? Després, molt aviat, us entero amb el concert. I ens anem amb un àlbum d'un senyor que és el seu sisè treball, sí senyor, sisè treball com a líder d'un pianista alemany, un pianista alemany que respon per nom de Christian Pabst. Només el vam sentir un parell de vegades en dos àlbums. Doncs sí, aquest àlbum és el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, això sí, ara està a Itàlia, el senyor Christian Pabst. Aquest àlbum va ser publicat el 2025 i nosaltres ens va arribar el 2026 i és considerat, a més, he estat llegint les crítiques por ahí, i tots consideren un dels discos europeus de piano trio més destacats d'aquest 2025 i 2026, que és per on es mou la seva aparició. Per mi també ho és un gran treball, de veritat. Aquí el senyor Christian Pabst ens explica que el disc, dintre de l'àlbum, amb les notes, el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. Ens diu que aquest disc és una protesta rítmica, una resposta artística a, a aquesta foscor contemporània i una celebració de la creativitat com a oposició al caos. Bueno, anem a veure-ho i després ho esbrinem una miqueta. Ahí estan els senyors Christian Pabst al piano, André Netza al contrabaix i Eric Cougar a la bateria, amb aquest, per mi, fantàstic treball. La veritat, aquest... aquest àlbum és un... bé, jo crec que no us heu de deixar separar d'ell, i anem amb tres temes. Incoming Signal, el primer dels temes, Quimara, són temes curtets, Quimara, el segon d'ells, i Encore, el tercer d'ells. Anem amb, aquest Rhythm Riot, que no sé si us havia dit el nom de l'àlbum, Rhythm Riot, aquest darrer àlbum de Christian Pabst, i aquests tres temes, Incoming Signal, Quimara i Encore. Som-hi, disc que ja veureu, val molt, molt, però molt la pena, ja m'ho direu.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç, em posa dels nervis, així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram. Us ho he dit, eh? No us he enganyat. Vaya, vaya, vaya disc de trio. L'he sentit doncs com un parell o tres de vegades i cada vegada és que m'agrada més. Repeteixo, el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, el senyor Christian Pabst, i un àlbum que es va publicar a l'abril del 25, i com us he dit abans, que ell ens explica que el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. És per això que, com us he dit abans, ja he llegit moltes reviews que ens posen que és una protesta rítmica, una resposta artística a la foscor contemporània, una celebració de la creativitat com a oposició del caos. Bé, això és el que ell intensament va sentir cada vegada que tocava el disc. Nosaltres hem vist coses més musicals dintre d'aquest aquest àlbum, amb la participació de Christian Pabst al piano, André Netz al contrabaix i Eric Cooper a la bateria, i hem sentit coses doncs, com per exemple, amb aquest primer tema, amb aquest incoming signal, amb aquesta incoming signal, doncs, que obria el disc, i ahir, al marge d'aquestes interioritats expressades pel propi autor, hem distingit, doncs, com entraven amb aquests riffs tan sincopats, amb els ritmes canviants que portava el tema, i aquesta energia quasi, jo diria, idiosincràtica del propi tema, que semblava que es desmuntava i es reconstruïa cada vegada amb el seu motiu principal o amb el tema cada vegada i contínuament. Això amb el primer dels temes, després Quimnara, ja hem vist que era un tema dels més ràpids i dels més intensos, a un tempo rapidíssim. Hem vist les figures repetitives que ens feia aquest gran pianista, el senyor Christian Pabst, doncs com ens feia aquestes figures repetitives i aquesta sensació quasi de tenir el tema endinsat, endins, tenir-lo tots el trio absolutament ben assumit. I hem tancat amb l'encor, un tema que a mi aquesta vitalitat rítmica del tema, aquest nivell compositiu que tenia, era un tema a part, per moments semblava molt més lliure, però la cohesió del trio era espectacular. Jo crec que ho heu vist vosaltres i hem vist com la bateria d'Eric Cooper per moments ens semblava els moments més briosos del Paul Motion. Recordeu aquells moments més expressionistes de Paul Motion, doncs ens recordava això, i la veritat el disc doncs bé, jo us dic llibertat creativa, equilibri, i a més una altra cosa que ens agrada molt és que el grup, aquest trio, evita, a més mentre jo sentia l'àlbum aquests dies, el fet que el grup evita clichés, clichés típics de el que podríem dir trio contemporani en jazz. Molt bé, molt bé, molt bé, per mi un 10 aquest àlbum. No us el perdeu, la veritat. Aquest sisè treball, torno a repetir, a l'àlbum Rhythm Riot, del senyor Christian Pabst. Bé, avui tenim una nit molt funky, molt funk, perquè ens anem amb un dels grups que per mi és bastant el gran grup, per mi, en aquest tipus de contextes, i és el grup liderat pel gran saxofonista, el senyor Steve Coleman, i els seus Five Elements, aquests cinc elements. Ells, en el seu moment, van treure un disc en directe que duia per títol Curves of Life, això va estar enregistrat el 95, al lloc al Hot Press Club de París, a França, i bé, aquest disc forma part d'un projecte de gravacions en directe a precisament aquest club, on Steve Coleman va enregistrar diverses formacions amb una mateixa sèrie de concerts. Bé, aquí ens trobem amb una música dins d'un sistema absolutament orgànic, per això es diu Curves of Life, orgànic perquè va creixent, va disminuint, es va acoplant, però la improvisació, veureu que tot i està estructurada, per moments és molt oberta, ja ho veureu, molt oberta. Els ritmes, com amb aquest tipus de músiques, no són ni lineals, estan inspirats, doncs bé, en patrons, sobretot funk, de funk molt avançat, a part de funk amb jazz molt avançat, i ritmes també, ja ho veureu, per antonomàcia, africans. Aquesta interacció que hi ha és constant i, sobretot, una gran espontaneïtat, però
el disc no deixa d'estar lligat sempre a un punt on ens podem agafar i on podem viure tota aquesta fusió d'elements que us acabo d'explicar. Ahí estan Steve Coleman al saxo alt, Handy Mine al piano i teclats, Reggie Washington al contrabaix i Gene Lake a la bateria. Hi han dos grans convidats, com és el senyor David Murray, el saxo tenor amb alguns temes, i la Black Indian Sub Zero Kokaji, que són unes vocals de rap que surten amb alguns d'aquests temes que configuren aquest directe a París de Steve Coleman i aquests The Five Elements. El que sí que hem fet és canviar, perquè hi han temes de 15, 13, 17 minuts, i el que sí que hem fet és mirar de col·locar els més... almenys els que tenen menys durada, però clar, us parlo de menys durada a 9, 7 i 9 minuts, quasi 10. Així hem col·locat aquesta selecció perquè s'entri algun tema més, amb el primer amb el títol d'un tema que du per títol The Streets, els carrers, una versió extraordinària que fan del Round Midnight. Ja veureu com apliquen els seus ritmes, els seus propis ritmes africans i funk, amb aquesta meravella versió que fan del Round Midnight del nostre estimat Thelonious Monk. I un tercer tema que du per títol Kick Life, un altre tema, composició de Steve Coleman. Segurament marxarem amb un tema que es diu Multiplicity, ara, of Approaches, i amb aquest disc es anirà acabant el programa Camps de Cotó. Per tant, aquests tres primers temes, The Streets, Round Midnight, aquesta meravellosa versió, i Dropkick Life sencers, i aquest últim, una estoneta de Multiplicity of Approaches. Per la meva part, doncs res més. Dir-vos que ha estat un plaer, que espero que hagueu passat un bon programa i que tingueu una bona setmana i un bon jazz, i sobretot feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Per la meva part, com sempre, bye bye, bona setmana, bon jazz. Us deixo en plan funk amb Steve Coleman i els seus 5 elements, i fins la setmana vinent.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú d'Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per ser sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i per tant permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no?, Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: mira la que manda.
1: Doncs mentira.
2: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
1: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
2: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
1: Clar.
2: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? I no només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
2: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en totes bandes, no? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
2: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia i tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, no, l'inici de la Catalunya Carolíngia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior. Vull dir, és un element que ens trobem... Potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
2: No gaire, no? Però potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que... potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no?, ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, no, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima. I, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Ah. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Ah, si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
2: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que és descrita, es creu, entre els 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquest, la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 611 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia, perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment, o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Cronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, els Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la Batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
2: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs feta aquesta prèvia, és molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
2: no,
1: podem saber?
2: Pues no tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, bueno, ja no cal.
0: Ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja, ja passa la volta.
1: Esborrat, bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo, sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? A línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, Agila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, de cometes, català. Mm. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les... No se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no?, es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. a...

0: també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen al 708, al 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708 comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
1: Ja ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
0: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu, clar, penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un... Bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
1: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
0: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no?, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat de assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària. Se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, de Tarif a Tarik, Tariq Ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria bereber,

0: que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Estarà ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Perquè arriba molta gent allà.
0: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estafar-te. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ja no saps sense organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com una de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu Batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut això portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament aposten per Agila o aposten per algun altre dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Què passa.
0: I ha reaccionat com
1: esperava.
0: Suposo
1: que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, tio, bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabient.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... Bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què en vostè me habla, no? Però, doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això després de Guadalete no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No, perquè, bueno, és que clar, el regne visigot era molt dèbil i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant, no? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que se sentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tu tens 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenim allà 711, 12, 13, 14, 15, allà... I aquí diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual, no? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà, i capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Veus, estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica, que no sabien que era un negre, i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època, i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes. Ah. Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete. El que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no?, d'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivencia dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no?, perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que ho acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no?, aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori, i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica, i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys, però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes de Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Reche que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui i el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 531. Una salutació, de qui us parla soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Ja sabeu que podeu escoltar-nos per la ràdio, a Ràdio Mollet, divendres i dissabte per la nit, i que ens trobaràs en format podcast en el nostre blog, nuvoldefum.blogspot.com, així com trobaràs també tots els podcasts en les plataformes habituals com Spotify, iTunes, iBooks, Mixcloud, etc. Sabeu també que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals als nostres canals de stream a Mixcloud, a mixcloud.com/núvoldefum.com.

I avui arrenquem amb Ben Vida, artista i compositor de Nova York, que presenta Oblivion Seekers, un treball d'ambient carregat de col·laboracions.

radiating out slowly. And though hardly registering.

my last provincial post. Within the dreary dream syndicate,

Ben, Vida compta amb un bon grapat de col·laboracions en aquest disc, com us comentava abans, per exemple, en aquest cas, com hem escoltat ara, les veus de Felicia Atkinson i Cristina Banzú.

Continuem amb Natalie Beridze, des de Georgia, presenta Autòmata, un disc que dedica al déu grec Hefest i al seu taller on construïa, doncs, els seus autòmates.

Escoltem ara Valentino Mora des de la nova referència de Hypnus, un single amb dos talls titulat Hailstrom, i el que escoltem és Van.

I això que acaba de sonar és el productor francès Jonah, des del seu segon disc What They Left, tercera referència del segell Second End Records, amb seu a Lió.

I el que ve ara és la col·laboració entre els productors alemanys Art Beat i Rotboat Men's. El seu segon disc junts és Mare Silent, amb 6 talls d'ambient drone com aquest Intrurb.

Tancarem el programa d'avui amb les gravacions de camp i també l'experimentació de Carl Michael von Hauswolf, que presenta Travelong, la tercera entrega d'una sèrie de treballs que són com documentals sonors de viatges a través de les gravacions de camp, que després manipula i esculpeix com a una banda sonora. En aquesta edició, les gravacions estan fetes a Tailàndia durant un viatge de 9 dies i amb més d'una vintena de localitzacions diferents.

Allah.

Thank you.

Doncs amb Carl Michael von Hausolf i aquesta peça d'aquest disc titulat Travelong arribem a la fi del programa d'avui, al 531 del Núvol de Fum. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a les 11 de la nit i que tindreu disponible el podcast, així com tots els altres, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com i a totes les plataformes habituals de podcast. Jo una setmana més m'acomiado de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
3: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.